0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

que ens costa tant trobar un forat per veure'ns. Ara que costa tant oblidar que ens hem fet mal.

conec, una llum diferent que travessa el menjador. Tant de bo es quedés eternament o almenys

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

per damunt dels nostres caps la nit estrellada com un cel de punts suspensius. És la pell de l'infinit, l'univers amb totes les seves preguntes. Què hi fem aquí? Quin és el sentit de tot? No sé si tu també t'has sentit sol, no sol perquè no hi hagi gent, sol perquè et sents diferent a la norma i no hi ha com fer cabre el teu cor en el seu motlle i tot pesa tant que es fa impossible. I així vivim, amunt i avall, resistint a la cadència d'aquest món que no té mans per cuidar.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

versos d'enyor per la que fa que el meu amor cremi més del que havia cremat mai abans. I ara baixo per les Rambles i deixaré els carrers amples. No sé on vaig, però sé que quan hi sigui ho sabré. Vaig escrivint-li la cançó per cantar-la sota el balcó. El meu amor creix entre el Fàbrega i Llorer.

matinada li fotré una cassalada, un bon plat de patata i coliflor. El destí m'ha abandonat, penso mirant-me a la ciutat, que ja es desperta entre els primers raigs de claror.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

El teu dia comença quan s'obre la porta del teu garatge. I en aquest instant, tot es posa en marxa. La indústria, la logística, el comerç... I darrere de cada porta hi som nosaltres. Àngel Mir, més de 59 anys fabricant portes industrials, residencials i solucions logístiques. I ara, més a prop teu, nova delegació a Vic, on també oferim el nostre servei de manteniments Mir Service. Àngel Mir, qualitat i innovació des de 1967.

ara fumejava pel canó. La gent cridava, plorava i corria. Volia moure els peus i no podia. Què és el que estava passant? Qui collons era

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

Per damunt dels nostres caps, la nit estrellada com un cel de punts suspensius. És la pell de l'infinit, l'univers amb totes les seves preguntes. Què hi fem aquí? Quin és el sentit de tot? No sé si tu també t'has sentit sol. No sol perquè no hi hagi gent, sol perquè et sents diferent a la norma i no hi ha com fer cabre el teu cor en el seu motlle i tot pesa tant que es fa impossible. I així vivim, amunt i avall, resistint a la cadència d'aquest món que no té mans per tu.

0: Aquestes són les ofertes que estem gestionant aquesta setmana a Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic. Tots són ofertes per cobrir llocs de treball en empreses de la ciutat i estan penjades a la web de la xarxa local Xaloc de la Diputació de Barcelona.
1: Personal per obrador de pastisseria. Atenció per a botiga de regals i complements. Professional de l'educació social per a l'estiu. Personal de magatzem i repartiment.
0: www.xaloc.diva.cat. El Servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia. També es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92. Vic Ocupació, Ajuntament de Vic. Quantes

0: El teu dia comença quan s'obre la porta del teu garatge. I en aquest instant, tot es posa en marxa. La indústria, la logística, el comerç... I darrere de cada porta hi som nosaltres. Àngel Mir, més de 59 anys fabricant portes industrials, residencials i solucions logístiques. I ara, més a prop teu, nova delegació a Vic, on també oferim el nostre servei de manteniments Mir Service. Àngel Mir. Qualitat i innovació des de 1967.
1: Ràdio Vic, 90.3 de la FM.
2: Quan hables con él, dile que me viste, que le mando un hola. Que aunque no sé bien lo que esté haciendo ahora, yo de corazón espero que esté bien.

Joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves.

0: Casa Terradellas t'ofereix el temps.
1: Un dia més amb nosaltres, el Manel Dot. Bon dia, Manel.
2: Hola, bon dia.
1: Calor.
2: I el que vindrà. Això segueix i augmenta. De moment ens llevem amb el cel completament net. Hi ha algun núvol alt i prim, poca cosa cap al nord. Pirineu, que encara hi ha clapes de neu. I el sau que segueix alt i bueno, va pujant. El sau, per exemple, està en aquests moments un 91,66% i se'ns queda un 97,5%. I de moment va baixant aigua pel riu, o sigui que va bé. Les màximes d'ahir cap als 31 graus, 31,4 per exemple a Torelló, 30,5 a Vic, o 31 a Sant Fores la Guixa, o en general ha estat entre els 29 i els 31 graus. I avui les mínimes, doncs, fresques a les fondalades. Hi ha un bon contrast tèrmic, hi ha bona inversió tèrmica, perquè, per exemple, a Baix Bojons la mínima ha estat de 6,8, o, per exemple, si anem al Ripollès, a Camprodon, amb 7,8, a Rupit, aquí a Vic, aquí a la zona, avui dia, amb 7,9, o a 9,4, a l'Olost del Lluçanès. Vic, la mínima, en aquests moments tenim 12,8, i la mínima, Vic, doncs, ha estat de 11,2. O sigui, la tendència va pujant ja de mica en mica, tot i la humitat que és encara alta, a aquesta hora, 93%. Els actuals són molt altes, per exemple, a muntanya. O sigui, la capa més alta de l'atmosfera és on hi ha la temperatura més alta. I, per exemple, els munts de les Guilleries estan en aquests moments a 19,3. A Lluçà, 19,1, 18,7 a Sobremunt, o Bellmunt amb 18,1, també el que és a dalt del Brull. O sigui, les temperatures a Sant Bartomeu del Grau, per exemple, 17,7. O sigui, el contrast és molt gran de Bojons, per exemple, com dèiem, 6,8, del que és una muntanya. El que tindrem aquests pròxims dies, doncs, més del mateix, temperatures amunt. Avui fins i tot poden pujar un grau més les màximes. I els pròxims dies, doncs, dimarts, dimecres, màximes de 33-34 graus. Dijous, per exemple, ja s'enfilen cap als 35. Passa que a partir de dijous hi ha un mateix... Hi ha una mica d'aire fred en alçada i això farà, doncs, que, sobretot el que és a muntanya, Pirineu, Prepirineu, es podria arribar al nord d'Osona, que hagués d'haver-hi alguna tempesta, algun ruixat. Això seria dijous, divendres i dissabte a les tardes. Però és que les màximes aquests tres dies s'enfilen cap als 35 graus.
1: Doncs de moment ens quedem això, no? Aquestes temperatures molt altes. És normal aquest mes, això?
2: Home, fot més de juliol quasi bé que de maig. No són normals. Posem-ho entre cometes perquè ja no sabem bé el que és normal. Perquè últimament el mes d'abril tampoc va ser una de normal. I aquest mes de maig, els últims dies de maig, doncs, seran més propis de juliol que no pas de maig. O sigui que, en fi, és el que ens ha tocat.
1: Doncs ens quedem això, amb calor.
2: Calor i contrast tèrmic entre el matí i les hores centrals del dia. I, en fi, si heu de ventilar, aprofiteu el dematí, perquè el que és a mig matí, a migdia, avui dia, s'escalfarà de valent.
1: Manel Dot, gràcies un dia més.
2: A vosaltres, bon dia.

0: Ara som gegants.
1: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
2: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
1: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Aquestes són les ofertes que estem gestionant aquesta setmana a Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic. Tots són ofertes per cobrir llocs de treball en empreses de la ciutat i estan penjades a la web de la xarxa local Xaloc de la Diputació de Barcelona.
1: Personal per obrador de pastisseria. Atenció per a botiga de regals i complements. Professional de l'educació social per a l'estiu. Personal de magatzem i repartiment.
0: www.xaloc.diva.cat. El servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia. També es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92. Vic Ocupació, Ajuntament de Vic.

Joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves.

0: Aquestes són les ofertes que estem gestionant aquesta setmana a Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic. Tot són ofertes per cobrir llocs de treball en empreses de la ciutat i estan penjades a la web de la xarxa local Xaloc de la Diputació de Barcelona.
1: Personal administratiu per administrador de finques. Professional de l'educació social. Control accessos en edifici públic. Recanvista sector automòbil.
0: www.xaloc.diva.cat. El servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia. També es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92. Vic Ocupació, Ajuntament de Vic.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

Thank you.

0: mediterrània, la que cura cicatrius amb aigua i sal. De voler quedar-me les abraçades d'un alali, d'un febrer que està acabant.
1: Vamos allá.

0: els dits.
1: Som-hi.
0: Vinc de millorar per aquells que estimo. Terrassetes, búnkers, birra i rave. Tot allò que passa quan no m'explico.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

reconec una llum diferent que travessa el menjador. Tant de bo es quedés eternament o almenys

es va dir que no seria sempre així. L'equilibri és una posició inestable. Es mou immòbil i és

0: manera. A fuego lento tu nada.
1: Apassionat, amb Ràdio
2: Vic. D'orella em deia suau. Des dels teus anys viscuts.

0: Estrip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Estrip, la revista de les bones notícies.

0: de tots colors, des de Ràdio Vic.
1: El magazín de tots colors, avui tenim una persona que s'ha jubilat ja del seu càrrec, que ens acompanya i ens explicarà un xic la seva aventura de feina. Mar Espadaler, gràcies per estar amb nosaltres avui. Quants anys portaves a Creu Roja de coordinadora?
2: Hola, bon dia. Doncs mira, portava 37, des de l'any 1989, des de finals del 1989, que va ser l'època on la Creu Roja va començar a tenir aquestes figures de referents de benestar social a les diferents oficines. O sigui, vaig començar amb aquesta etapa, que es van contractar moltes persones amb aquests perfils per tirar endavant tots els projectes de benestar social. Perquè com ja sabeu, o com ja saps, la Creu Roja en aquella època majoritàriament feia activitat de transport sanitari. Uh-huh. Els soldats que feien la mili, les ambulàncies que anaven i venien. Llavors, esclar, ens coneixia tothom aquí, especialment per això. Puntualment podíem fer coses, també Creu Roja Joventut havia tingut un paper bastant important quan jo vaig començar a treballar aquí, però l'estrella era el transport sanitari. Uh-huh. Llavors, el que hem fet durant aquests anys ha sigut fer créixer totes les activitats vinculades amb el món social.
1: Vau començar on eren els baixos, no?, de la Santa Creu.
2: Vam començar els baixos a la Santa Creu. Creu Roja estava allà des de Creu Roja Vic, que en aquell moment encara era Creu Roja Vic, que havia estat en molts locals a la ciutat des de la seva fundació, que va ser l'any 1911. Però des dels anys 70, mitjans dels anys 70, jo crec, ara no sé dir la data exacta, es va traslladar als baixos, a la Casa de la Convalescència, als baixos. Hi havia el graig, entràvem fet pel graig, i eren uns locals pues, no gaire correctes, diguem-ho així. Però bueno, hi vam estar molts anys, i la veritat és que hi vam estar molt bé. També he de dir que quan venia gent de fora a vegades deia: uf, què feu aquí? Una cosa terrible. I nosaltres estàvem bé, la veritat. Teníem els nostres petits despatxets, teníem unes sales més grans per voluntaris. Quan venien els voluntaris fèiem alguna xerrada, fèiem molta formació de socorrisme en aquella època. Estàvem bé, bueno, llavors hi havia molt tràfic, no? Hi havia les ambulàncies, els voluntaris que feien, les persones que feien la mili. Bueno, era una etapa molt diferent de la que es viu ara. Uh-huh. A l'oficina de la Creu Roja, no?
1: Molt joveneta, amb tots els voluntaris aquests que dius de la mili, clar, molta festa també hi devia haver a Creu Roja.
2: Jo recordo, jo no hi estava vinculada pràcticament, tot això de socors i emergències, però recordo les reunions que feien els divendres. Bueno, es muntaven uns pitotes allà fora, que hasta els veïns es queixaven, perquè és que penseu que, bueno, eren reunions que havien arribat a haver-hi potser 100 persones. Uh-huh. Era una festa, perquè els caps de setmana feien guàrdies, es repartien les guàrdies el divendres, bueno, en fi, era un ambient que de molta gent jove, perquè pràcticament tots eren joves, a part de les persones que els caps de comandament, que en deien llavors, no?, que eren més grans, però avui dia eren tots joves que, bueno, venien els amics, d'allà es van fer moltes parelles, doncs perquè eren gent molt jove. Bueno, va ser una altra època molt, molt maca també, perquè segurament si parlessis amb gent d'aquella època et diria això, no?, que va ser una època molt maca, que tota l'activitat que feien com a voluntaris a la carretera era una activitat molt dura, perquè accidents, bueno, en fi, vull dir, havien anat amb accidents molt, molt impactants, però els agradava molt i s'ho passaven molt bé.
1: I a l'època també hi havia funcionant, no?, tot lo de malla.
2: Sí, la caseta és on hi havia els soldats.
1: Sí, sí.
2: La caseta de malla és on hi havia, feien les guàrdies allà.
1: Llavors,

0: comences a muntar els projectes socials, no? Mm-hmm. Per on vau començar?
1: Bé, llavors, quan jo vaig entrar, es va començar, va ser també l'època que vam començar el conveni amb els ajuntaments. Vam començar amb el conveni amb l'Ajuntament de Vic, el Departament de Benestar Social, i bueno, un dels projectes importants que vam començar va ser la teleassistència, perquè de fet la Creu Roja va ser l'entitat que la va engegar i la va, bueno, la que la va engegar vam ser nosaltres, perquè no hi havia cap altra entitat ni cap empresa en aquell moment que tingués la teleassistència domiciliària, i bueno, vam estar molt temps sent únics proveïdors d'aquest servei.
0: Deus tenir també milions d'anècdotes, no?
1: Bueno, moltes, sí, clar. Al principi les instal·lacions de la teleassistència les feia, no les fèiem tècnics de la Creu Roja, sinó que eren uns tècnics com de Telefònica. Llavors, clar, jo com que sempre els acompanyava, una vegada em van, al principi, quan em van, les primeres vegades que em van venir a buscar, una vegada em van venir a buscar dos nois amb un cotxe d'aquells plens de tunejat, i bueno, em van venir a buscar i abans de marxar li vaig dir: fina, fina, mira, he d'anar a aquest domicili, si veus que d'aquí una estona no he tornat, no sé, busca'm, he marxat amb aquest cotxe, amb aquesta matrícula, perquè realment, i res, eren uns nois encantadors, eh? Però llavors, al cap d'uns, potser un any o un any i mig, ja es va contractar personal intern de Creu Roja que feia les instal·lacions. Vaig continuar fent els acompanyaments a l'instal·lador durant molts anys, i bueno, moltes cases, moltes anècdotes, moltes persones, no? que en aquell moment havíem de vendre el servei, perquè clar, era bastant desconegut. Ara ja la teleassistència evidentment la coneix tothom i és un servei universal i implantadíssim, però clar, estem parlant de principis dels anys 90, o sigui que...
0: I de serveis n'hi ha 10.000 en funcionament. Com els heu anat engegant? Com funciona
1: això? Els hem anat engegant segons la necessitat, no? I també la possibilitat de contractar noves persones, que això també, esclar, estava una mica lligat amb això. Clar, pensa que nosaltres, quan van marxar el transport sanitari, vam quedar la Fina i jo al despatx i cap més tècnic, perquè tampoc podíem contractar ningú en aquell moment. No teníem possibilitats econòmiques. Pensa que el transport sanitari durant molts anys va poder mantenir la Creu Roja aquí, perquè era un servei concertat amb la Seguretat Social i fèiem tots els trasllats per la Seguretat Social, algun de particular també, però majoritàriament, o per alguna mútua, però majoritàriament per Seguretat Social. Al marxar ells, que això va ser l'any 2000, bueno, pues, vam quedar una mica penjats, en el sentit de que havíem de buscar més fons de finançament per poder continuar fent la tasca que volíem fer. Llavors, doncs, va ser això, contactar amb altres ajuntaments per poder fer convenis. També en aquell moment en què la teleassistència va passar a ser una prestació de serveis, allò també ens va donar canxa per poder continuar, perquè llavors ja es cobraven, era privada. Clar, llavors també vam tenir altres, vam créixer amb socis, que això també per nosaltres és molt important, vam començar a vendre més loteria, i llavors això ens va permetre, pues, poder contractar més tècnics per poder fer més projectes.
0: Uh-huh. Has apuntat un tema que és molt interessant, jo no vaig saber fins l'altre dia que m'ho heu explicat, no? I és el finançament, la loteria, que tot el que veneu aquí es queda aquí.
1: Sí, tot. O sigui, la captació de fons per nosaltres és importantíssima, perquè són els ingressos que ens permeten actuar d'una manera independent. Un dels nostres principis és la independència, i la independència en el sentit de que podem fer el que l'entitat creu que en aquell moment es necessita, que no estem sotmesos a que un ajuntament ens digui com hem d'actuar o una administració pública, sinó que fem el que creiem que és necessari amb els nostres propis recursos. Amb els ajuntaments evidentment hi tenim convenis i tenim molt bona relació, en el sentit de que sempre s'eviten duplicitats. Vull dir que a la que nosaltres ens entra una persona per la porta i ens fa una demanda, sempre mirem a veure si aquella persona ja està atesa per algun ajuntament o per alguna altra entitat. Llavors, per això els fons no finalistes ens serveixen per fer tot el que nosaltres valorem que com a entitat i com a Creu Roja la pròpia institució ens demana. Aquests fons no finalistes són els socis, les persones i entitats sòcies, que a la comarca en tenim més de 5.000, i la venda de loteria. Ara mateix tenim dues loteries, una molt important, que és la de l'Or, que és la que s'està venent ara i que segurament molta gent ja n'ha comprat. Bueno, no segurament, segur que molta gent ja n'ha comprat, però ja n'hem venut uns quants. I la loteria de Nadal, que és un clàssic, no és per la quantitat econòmica que ens representa, però bueno, vull dir, hi ha molta gent que ja està molt acostumada i que sempre en compra i en venem. Però realment la loteria de l'Or és una loteria que ens és molt interessant, perquè tot el que venem aquí, igual que l'ingrés dels socis, tot queda a la comarca. O sigui, que la gent no es pensi que va a la Creu Roja Espanyola i que llavors allò vés a saber. No, tot queda aquí a la comarca. Llavors això ens ha permès, com que hem crescut molt en captació de fons des de fa potser 15 o 20 anys, això és el que ens ha permès anar contractant gent nova per poder fer projectes nous i fer més ajudes. Vull dir que això, si hi havia alguna reticència o algú com tu mateix, que tu no ho sabies, pues, funciona així. I a més, no només el que venem nosaltres, sinó que si tu vas a la gasolinera de Sant Julià i t'ofereixen un número, o tu en vas a Correus i t'ofereixen un número, el que venen allà també. Vol dir que per nosaltres és un ingrés importantíssim, igual que els socis també molt, perquè encara que sigui poca cosa, però com que en tenim gairebé 5.000, doncs esclar, és un ingrés que tenim ja sempre estabilitzat d'alguna manera, no? No és una donació puntual que fa una persona i que l'any que ve no ho sabem què passarà. Amb això també s'ha de treballar, jo ja no hi seré, però la gent que continua és un dels reptes que tenim, de poder fer més captació de persones, perquè ens trobem que la massa de socis són persones ja de bastanta edat, o sigui, no tenim molts socis joves, diguem, no? Llavors això ho hem de treballar, hem d'intentar doncs, captar la gent perquè s'entusiasmi, no?, amb ajudar-nos amb la nostra institució, i llavors també doncs, nova captació d'empreses, que també és molt important, i potser més amb les empreses oferir projectes concrets que puguin col·laborar i que sàpiguen exactament a què es dediquen els seus fons.
0: Com funcioneu en els projectes que tireu endavant? Barcelona us ofereix un catàleg de possibilitats?
1: Sí, nosaltres, clar, la Creu Roja té uns projectes ja a marc, no? I funcionem, no és que tinguem de fer tots els projectes que ens ofereix la Creu Roja, però sí que la metodologia que fem servir és la metodologia de Creu Roja. I ara precisament ara començarà un procés electoral a la Creu Roja, perquè cada any canvia el president i el comitè. O sigui, l'òrgan màxim de la Creu Roja d'Osona és el president comarcal i el comitè comarcal. A partir de finals de juny s'obren per poder-se presentar, s'obrirà un procés electoral que comença a final d'any acabarà amb la constitució d'un comitè, i d'aquí un any aproximadament el nomenament d'un nou president, que aquest nou president l'anomena el propi comitè provincial, que és el nostre comitè superior, diguéssim, no? Bueno, és tot un sistema. Llavors, no sé per què t'ho deia.
0: Però aquestes eleccions són aquí a la comarca,
1: sí.
0: Amb els socis d'aquí, amb el president d'aquí.
1: El que passa que si no es presenta més d'una llista, llavors no es fan eleccions, però vull dir que en el cas de que es presentés més d'una llista n'hi haurien. Vale? Però sí, són comarcals, a la província és un comitè provincial, i a nivell autonòmic també, i llavors a nivell de Creu Roja Espanyola. Després, quan ja estan nomenats tots els presidents, que comencen els presidents el president de la Creu Roja Espanyola i acaben amb els presidents locals i comarcals, que això serà aproximadament d'aquí un any, llavors es fa un, un comitè general, diguéssim, de Creu Roja, i llavors allà s'exposen tota una sèrie de què farem durant els propers 4 anys. Vale? I una de les coses que canviarà són els projectes Marc, i això ja s'està treballant ara, i estem molt contents perquè hi ha una persona del nostre equip que està en aquest procés i que va a Madrid, ha anat diverses vegades a Madrid perquè forma part del grup que canviarà el funcionament o la manera de funcionar els projectes Marc de Creu Roja Espanyola. És concretament la Dolors Vendrell, que és una tècnica nostra, la nostra tècnica d'inclusió, i està anant, doncs, ara el mes de juny serà, jo crec, l'última trobada que tindrà amb persones de diferents autonomies, de diferents províncies de tot Espanya, i està fent aquest treball. Que, bueno, ens agrada molt que ell pugui participar, perquè ell ens ho podrà explicar de primera mà, no? El per què, no? I que moltes vegades, clar, què passa? És una entitat molt gran, llavors les coses, moltes coses i moltes metodologies venen donades. Llavors, si realment una persona del nostre equip ha estat participant en aquests canvis i ho pot explicar, això per nosaltres és fantàstic.
0: Sí, sí, i poder influir també, no? Mm. En algunes decisions. Explica'ns quants voluntaris teniu i com es gestiona una mica.
1: Ara diria que tenim uns 400 voluntaris. Pues tenim dos tècnics de voluntariat, que són els que fan tant les acollides com el seguiment i d'aquests voluntaris una vegada ja estan incorporats en els projectes. I llavors, doncs, bueno, es gestionen de la manera que fan l'activitat que ells han triat. Hi ha tot un procés d'acollida que ho fan voluntaris. Això, aquest procés d'acollida, una vegada s'ha fet la primera entrevista, que aquesta primera entrevista sí que la fan els tècnics, però una vegada s'ha fet aquesta primera entrevista passen a una acollida que se'ls explica tot, se'ls fa com una mica d'explicació del que és la Creu Roja, d'on venim, quins són els nostres principis, sota quina bandera, com treballem, i llavors a més també se'ls explica, doncs, els diferents tenen aplicacions en les que ells es poden apuntar, poden fer formacions, bueno, tot aquest tema més tecnològic, diguéssim. Llavors també se'ls fa el perfilat, no? Els fem un perfilat per saber exactament quines són els seus interessos, perquè a vegades hi ha gent que, abans que això no ho fèiem, el del perfilat, hi havia gent que igual no sabíem que li agradava molt cantar, per exemple, això és un exemple. I ara, doncs, intentem aprofundir al màxim amb les seves aficions i les seves capacitats, perquè no només ens digui, doncs mira, jo vull fer activitat amb gent gran, o jo vull fer activitat d'èxit escolar, o jo vull fer activitat de quan sortiu al carrer a veure la gent que està al carrer, sinó que ens diguin més d'ells, coneguem més aquella persona, perquè si un dia busquem un voluntari que organitzi un taller de poesia, pues ja sapiguem a quin voluntari ens hem d'adreçar, saps què vull dir? Tot i que quan hi ha coses noves, cada mes publiquem un butlletí de necessitats, no? De voluntaris que necessitem per als diferents projectes, però clar, a vegades sí que pensem, pues mira, ens agradaria fer això, però no sabem si tenim algun voluntari. I amb aquest perfilat la veritat és que ens va molt bé, perquè coneixem més les seves capacitats i els seus interessos, perquè a vegades, clar, hi ha projectes que no tenim o que nosaltres no fem, però que en algun moment se'ns ocorreix que podríem implantar, i si ja coneixem bé els nostres voluntaris, encara que siguin molts, això ens permet, doncs, poder fer més coses.
0: Com quines? Treballem amb gent gran?
1: Sí, bueno, treballem amb diferents col·lectius, infants, amb tot el tema d'èxit escolar. Tenim també, ara des de principis d'any hem començat un casal els dissabtes al dematí per nens de primària, i de fet és obert, és obert a qualsevol, vull dir que si ara m'està escoltant algú i té fills d'aquesta edat i li interessaria que vinguessin, pues es poden apuntar, o sigui, no és un casal exclusiu pels usuaris pels beneficiaris dels nostres projectes. Llavors també fem reforç escolar amb nens, i llavors també a l'hivern fem campanya de Reis, que intentem treballar molt amb les famílies, ja no tant comprar-los regals, sinó que intentem fer una activitat familiar aquell dia perquè les famílies aprenguin a jugar amb els nens i els oferim aquest tipus d'activitat, diguéssim. Llavors també tenim, per Sant Jordi també fem un taller de contes, no? Intentem vincular els infants dels nostres projectes o de les famílies que tenem a les diferents activitats que oferim. Uh-huh. Llavors amb gent gran fem molta activitat de suport en persones que, amb envelliment actiu, que en diem, que fem tallers, fem xerrades, fem activitat de labors, intentem que surtin de casa. Que surtin de casa, perquè visites domiciliàries en fem poques, intentem més que la gent surtin i vinguin, encara que moltes vegades els hem d'anar a buscar perquè per ells mateixos no poden desplaçar o no tenen, són persones que normalment no tenen molta xarxa familiar o tenen família fora i no poden venir sols. I llavors també tenim els projectes de persones que viuen al carrer, que cada setmana sortim el dimarts al vespre i els visitem. Aquest projecte el fem molt en coordinació amb serveis socials i amb la Guàrdia Urbana. Fem mensualment reunions per revisar casos, no? Parlar de casos que algú coneix i veure si algú més els coneixen. Bueno, intentem amb això treballar molt en xarxa. També amb ozonament, perquè molts acaben anant al Cafè Caló, el servei que té ozonament. Bueno, vull dir que intentem que tothom estigui molt enxarxat amb això, per si apareix alguna persona nova que a vegades ve directament a Creu Roja o van a Càritas o els trobem quan sortim, no? Bueno, és complex, aquest projecte, perquè a vegades ens agradaria ajudar més del que podem, però tampoc tenim molts recursos.
0: És important aquesta coordinació que ja apuntaves, no? Entre serveis socials i altres entitats com Càritas.
1: Bàsica. Amb tots els projectes.
0: Hi ha una bona relació,
1: sí,
0: constant.
1: Molt bona, sí, la veritat és que sí, perquè sempre que hi ha, bueno, intentem que amb aquests, i sobretot amb aquest, hi ha unes coordinacions mensuals, crec, amb els diferents actors implicats, ja et dic, per fer seguiment de casos, per parlar de problemàtiques noves que apareixen, que n'hi han, i que, bueno, que ara estem en una i ara que vindrà l'estiu suposo que encara més, no? Bé, i llavors no sé, ara segur que me'n deixo algun, bueno, Soledat no volguda, tenim un projecte Soledat no volguda que fem activitat amb persones menors de 65 anys que es troben soles.
0: I menors de 65?
1: Menors de 65. Són persones adultes, però menors de 65, perdó, que, bueno, fem activitat, molts tallers, moltes sortides, que entre ells també creem vincles. Els ensenyem molt la ciutat perquè puguin anar als diferents recursos, no? I que també així puguin establir xarxa. I llavors tenim els projectes d'ocupació, que ajudem a trobar feina a persones que estan en situació d'atur. I llavors també tenim un club de feina que poden venir setmanalment a mirar ofertes, a presentar currículums, a fer-se el currículum.
0: Quina és la situació més estressant d'aquest temps, no? L'habitatge, segurament.
1: L'habitatge, sens dubte. Perquè feina, per exemple, aquest any amb el projecte d'ocupació ha sigut l'any que hem ocupat a més gent. I pensa que són gent amb perfils bastant baixos, vull dir que no... N'hem ocupat amb moltíssims. I feines estables, no en plan de dir 2 mesos una substitució, no. I, bueno, hi ve gent que té feina i no té casa. I que estan dormint sota el pont, com aquell que diu. Aquesta, ara actualment, ja des de fa... Ja fa algun any, d'això, l'habitatge és la problemàtica més complexa, perquè és clar, és de molt difícil solució d'una manera ràpida, diguem-ho així, no?
0: I quines possibilitats els hi podeu oferir?
1: No gaires. Nosaltres no, perquè no tenim pisos ni tenim malbert, bueno, no tenim equipaments propis. Podem pagar una setmana en un hostal, però això no és una solució. Això és un parche. És així.
0: Treballeu bàsicament a la ciutat de Vic, als municipis de la comarca?
1: No, treballem també a Manlleu. A Manlleu fem molta activitat amb gent gran. I si ens venen, i si tenim alguna demanda concreta també la cobrim, per exemple de tipus d'ajuts sanitaris o targetes d'alimentació, si hi ha alguna demanda d'aquests ajuntaments, avui hi tenim conveni, que són l'Ajuntament de... Bueno, l'Ajuntament de Manlleu, ara ens presentem una subvenció de, per temes de gent gran, però a Torelló i Centelles tenim convenis, i llavors doncs, sí que si hi ha alguna demanda a Centelles també fem bastanta activitat amb targetes, fem molts acompanyaments a serveis de salut, persones que no hi podrien anar d'altra manera, els acompanyem i també ens ho demanen els ajuntaments, això, ajuts sanitaris, paguem medicacions, persones que tenen que prendre medicacions cròniques i bueno, ajudem amb la part que la persona pot. Tot i que estan, entren per seguro, però esclar, tot i així a vegades no s'ho poden costejar. Llavors també infants, vacunes, tema de vacunes que moltes vegades no entren. En fi, tenim tot un tema de salut també bastant, bastant potent i donem molta importància també a qüestions aquestes de salut i intentem allà, fins allà on podem arribar.
0: Projectes nous, com els plantegeu? O és difícil?
1: Bueno, si hi ha algun projecte nou, pues, intentem mirar a veure si algun dels nostres companys el porta a terme, i si el porten a terme, pues, adaptar-lo a la nostra assemblea i a les nostres possibilitats.
0: Perquè les noves tecnologies, això, com veieu que pot afectar tota aquesta gent que a vegades, no?, està molt necessitada i tenen una informació esbiaixada i que els porta... Ah.
1: També fem vinculat amb el projecte de... Bueno, fem lo de la xarxa de facilitació digital, saps? Que és un projecte de comunalitats i nosaltres som una de les entitats que hi participem. De cara al curs que ve, ara ho fem cada 15 dies, i de cara al curs que... I, bueno, ara és una mica era molt comunitari això, llavors no era, potser hem vist que no és, per nosaltres no és tan pràctic. Llavors el que farem a partir del setembre serà que vinguin cada setmana i que hi hagin sempre voluntaris que puguin ajudar-los, perquè ara han de fer molts tràmits per internet, i sí, primera, sí. Ja no és a vegades que no sàpiguen fer-ho, sinó que no tenen wifi o no tenen, a vegades hi ha coses que potser amb el mòbil no les poden fer, o se'ls ha d'ensenyar molt bé perquè funcioni, perquè si han de demanar una ajuda, per exemple, clar, això és un tema que és delicat, no? I ho has de fer bé perquè realment la facis bé aquesta demanda. Bé, doncs una mica seria això.
0: Un dels temes, no?, almenys a nivell social, que preocupa també molt és el català, no?
1: Sí, estem fent cursos també de català per a persones immigrants. Hem començat aquest any, vam començar el gener, n'hem fet dos ja, i bueno, de cara al curs que ve també en programarem dos o potser tres, dos, un ara a finals d'any i dos a gener o febrer i primavera. Sí, pensem que és molt important poder oferir. Llavors estem també, tenim un conveni amb el Consorci de Normalització Lingüística, ens fan assessorament, ens faciliten materials, vull dir, clar, ens va molt bé perquè ens guien molt, tot i que la persona que ho fa té la formació per fer-ho, però així es podem tibar de molts materials sense tingar de comprar, ni ens va molt bé, la veritat, i els assessoraments també. També formem part de la Comissió Lingüística de la ciutat, ja fa temps. Participem a les reunions i llavors, bueno, penso que el fet de treballar en xarxa és per nosaltres bàsic. No podem anar per lliure.
0: I fas també, bueno, ho feies, moltíssimes reunions amb gent del territori. Com està la comarca en comparació amb altres llocs de Catalunya?
1: Bé, jo veig que molt bé.
0: Sí?
1: Sí, la veritat és que sí. Bueno, sí, ho he de comparar amb el que conec dels altres de la província de Barcelona. Nosaltres a nivell de Creu Roja tenim una... O sigui, clar, la Creu Roja està implantada a moltes comarques, a la majoria, i tenim bastantes reunions de persones que coordinen la Creu Roja en els diferents punts, Igualada, Manresa, Sabadell, Terrassa. Hi ha ciutats molt més grans que Vic i això és incomparable, no? Però ciutats més o menys de la mateixa magnitud que la nostra, home, jo veig que hi ha bastanta coordinació, eh? En general, i potser més que altres llocs. Les entitats estem bastant molt coordinades, ens coneixem, vam fer el Chaser, que això ara potser no funciona tant, però vol dir que ens coneixem tots i hem treballat coses junts ja, i això veig que fora o són ciutats ja molt grans tipus Terrassa, que llavors allò ja és Hospitalet, que esclar, és clar, no es pot comparar amb nosaltres, però en ciutats així mitjanes potser no hi ha tanta coordinació, eh? Bueno, també pensa que cada lloc, cada territori té la seva idiosincràsia, no? I això hi fa, i això és important. Llavors aquí, bueno, som d'una manera potser que estem més acostumats a treballar així, o des d'un inici hem començat molt, amb molta coordinació, i això porta que encara que es creixi, la coordinació continua. I nosaltres intentem estar sempre a tot arreu. La realitat és aquesta.
0: Bueno, hi ha un sentiment també, no?, de comarca, que no és altres llocs.
1: Sí.
0: Això segur parles en...
1: Clar,
0: diferent.
1: Sí, sí.
0: Sí, sí. La teva valoració va així ràpida d'aquests anys, com estàs contenta?
1: Sí, home, sí. Puc estar-ho, eh?
0: Trobaràs a faltar això, eh?
1: Puc estar-ho perquè, clar, vam començar... Quan jo vaig començar estàvem en uns locals que no eren nostres. Era una sessió de l'Ajuntament en aquell moment i hem acabat amb dos locals al Molí d'en Saborit de la Creu Roja i amb un equip tècnic que si abans érem dos, tres, bueno, sense comptar la gent del transport sanitari, dues persones quan vam començar, ara som 20. Llavors sí, clar, evidentment, penso que sí. Penso que s'ha fet bona feina, que hem dedicat molts esforços, ens hem deixat assessorar per l'oficina provincial també, que això és important. Sempre hem tingut unes coordinacions provincials bastant potents en el sentit de que ens han acompanyat molt en tot aquest procés i en aquest creixement també. Contenta, sí, la veritat, satisfeta, sí.
0: I moltes emocions també, no?
1: Sí, moltes, moltes.
0: Totes positives?
1: No, totes positives no, perquè també han passat coses que no han sigut agradables, no?
0: Clar.
1: Això és així, i quan tens relació amb tanta gent i amb tantes, hi ha tantes sensibilitats diferents, i a vegades la Creu Roja ens ha passat una cosa que no ens acaben d'entendre segons com, saps? Perquè som la Creu Roja espanyola, eh? I estem en un territori que això queda molt malament. La veritat és aquesta. Llavors, en aquest aspecte, doncs, a vegades hem tingut algun rifirrafe. Sí, perquè hi ha coses que nosaltres no podem fer. No podem signar segons quins manifestos. No podem fer-ho. Perquè tenim un principi que es diu neutralitat, que si ens posicionem a favor d'algú vol dir que ens posicionem en contra d'un altre, llavors això ja no podem. I això penso que potser encara hi ha gent que no ho entén, però és així, i la Creu Roja és així. I això nosaltres no ho canviarem, perquè hauríem de sortir-ne. Bueno, i de Creu Roja n'hi ha una a cada país, i ara de moment aquí
0: no som país.
1: Pues aquí està la cosa. Però no, bé, vull dir, això és un apunt que n'he parlat moltes vegades, eh? En molts foros, i és així. Però tot i així sempre hem intentat tenir relació amb tothom.
0: I situacions difícils, de tragèdies que recordis, que et facin encara mal?
1: Bueno, va haver-hi lo de l'atemptat. Era un altre moment. Nosaltres en aquell moment potser no estàvem implicats pel tema de les ambulàncies, però jo, diguem, com a persona que estava amb el tema social, no m'hi vaig implicar tant, saps? Tampoc teníem un entorn per poder fer-hi gran cosa. En aquell moment tot això ho va assumir l'Ajuntament, no? L'atenció a les famílies que havien quedat afectades, doncs tot això ho va entomar, que jo ho recordo perfectament perquè ja hi tenia molta relació amb ells i vaig fer algun suport concret, però bàsicament ho van entomar ells. Però clar, per la nostra gent de la transport sanitari allò va ser molt dur, perquè de fet vam ser els primers que vam anar-hi. I me'n recordo perfectament perquè jo aquell dia anava a treballar, vaig anar a treballar, era una tarda que treballava, i allò va ser cap a quarts de cinc, em sembla, a la tarda. Estava a punt d'arribar i vaig notar l'explosió i vaig entrar a la Creu Roja i vaig dir, ostres, no sé què ha passat. No, diu, es veu que estan fent una cursa, bueno, saps, una cursa de bicicletes, no sé què feien. D'entrada es va dir això, però clar, llavors al cap de... La informació no corria com corre ara, no? Que ara, al minut, ja saps què ha passat. Bueno, llavors ja no sé qui ens va trucar, dient això, que havia una explosió, allà la Guàrdia Civil, clar, d'entrada, oi, què ha passat? Potser una bombona de butano, bueno, però bueno, llavors al cap de poc ja es va veure què havia passat, no? I clar, de seguida tots els dispositius se'n van anar cap allà, els nostres i la gent que no treballava també, i els voluntaris. Clar, perquè amb això sí que a la que passa alguna cosa, Creu Roja la gent s'activa. Som una institució d'emergències, i això sempre.
0: I actualment tots els temes de, no sé si igual, des de la Covid, de la Dana, la gent passa a través vostre?
1: Sí, bueno, la Dana, ja saps. Ara el que ens està passant com a institució, la Dana, vam tenir molts problemes perquè la gent va parlar molt malament de nosaltres, saps? Bueno, perquè ara s'aprofiten, no? Les xarxes, això és terrible perquè poden ser molt bones com poden ser molt dolentes, no? Creu Roja és una entitat que per la seva... perquè estem implantats a tot arreu i perquè n'hi ha a tot arreu de persones de Creu Roja, i perquè té una capacitat, no, de convocatòria dels propis membres molt alta, quan passen coses d'aquestes sempre hi som. Sempre hi som i rebem moltes ajudes, perquè la gent confia, perquè també som una entitat en què la gent hi confia. I això també, doncs, moltes vegades es va fer una campanya molt important de desprestigi en contra nostra. Molt, molt bèstia. Nosaltres aquí potser no en vam ser tan... Vull dir, no es va conèixer tant, però a nivell de la Creu Roja espanyola va ser una cosa molt bèstia. El que deia la gent a les xarxes, que ens aprofitàvem, que ens quedàvem als calés... Bueno, en fi, coses que nosaltres, evidentment, l'entitat pot demostrar que això no és així, però d'entrada ja fan molt mal, no? No només a nosaltres, sinó a tot el voluntariat implicat en quan passen aquestes coses tan bèsties.
0: Tens un record especial per gent que t'ha acompanyat? Et deixaries noms, els presidents?
1: Sí, bueno, per la Fina, no? Per la Fina Molet, que és la persona que vam estar treballant juntes molts anys. Bueno, pues, jo des del principi, perquè ella ja hi era quan hi vaig arribar. Bueno, de fet, ha sigut un projecte de totes dues, això, no només meu. I sort n'hem tingut també, perquè el fet de poder estar acompanyat és molt important, eh? El fet de poder tenir alguna persona al costat amb la que pots confiar al 100% i que ella té una visió, jo en tinc una altra, segurament, amb coses, però que ens hem posat sempre d'acord, diguem-ho així, pues, a nosaltres ens ha ajudat molt i ha ajudat també a créixer la institució. I presidents, bueno, pues, molt agraïment per tots els que han passat i per tots els comitès que he conegut, perquè també ens ho han posat fàcil, i també he de dir que és molt important, eh? que els tècnics tinguem el suport dels comitès i del president, perquè ells són els que ens han de, també de dir això sí, això no, quan nosaltres fem una proposta.
0: No sé si tenim algun milionari de l'or d'aquí a la comarca, que ens ha tocat mai.
1: Va tocar, sí. A Manlleu, un tercer o un quart premi. Que ara no sé quants diners eren, però eren bastants, eh? No sé quants lingots, però eren bastants diners. La veritat t'he de dir que no es van posar en contacte amb nosaltres. Vull dir, no, nosaltres ho vam saber perquè ho sabem, si l'hem venut nosaltres l'agulleta i el número, però ningú es va posar en contacte amb nosaltres dient, mira, gràcies, fem un donatiu perquè m'ha tocat això, no. O potser ho va fer i no va dir-ho, eh? Vull dir, clar, amb aquestes coses, però vull dir que nosaltres no va haver-hi aquest retorn, però és clar, sí que toca sempre en algun lloc i aquí també, perquè clar, contra més en vens, això és com el de la bruixa, no? De sort, sí. Contra més en vens, més possibilitats hi ha que te toqui. Premis petits, sí, molts, 70 euros, 100 euros, 150, 200, sí, això sí, cada any en toquen alguns d'aquests.
0: Ara ens toca acabar ja, qui tindràs o qui hi ha ja treballant en el teu lloc?
1: Pues en el meu lloc hi ha la Maite Molist, és una tècnica de tota la vida, o sigui, després de la Fina jo, ja ve ella, pues ella va voler quedar-se com a referent de l'oficina i coneix tots els projectes, evidentment, molts millor que jo, segur. El de captació de fons, per exemple, havia sigut tècnica de captació de fons, tècnica de voluntariat. O sigui, el més important de la Creu Roja és això, el voluntariat i la captació de fons. O sigui, nosaltres som una entitat de voluntariat, llavors per nosaltres el voluntariat és cabdal. Eh? Vull dir, n'hem de tenir, els hem de formar, els hem d'acompanyar i hem de fer tot perquè se sentin bé a la Creu Roja. Llavors ella coneix molt bé això, coneix molt bé la captació de fons perquè s'hi ha dedicat molt temps i l'ha fet créixer també. Té un equip bastant estable que n'hi ha, la majoria fa temps que hi són, vull dir que els coneixen perfectament, coneixen els seus projectes i jo crec que no hi tindrà cap problema, vaja segur. I ella doncs, bueno, s'afronta un nou repte, no? Que és portar la coordinació d'un equip, el que això representa, la relació que tindrà amb l'oficina provincial que fins ara no tenia, la relació que tindrà amb els treballadors que fins ara no tenia, les noves contractacions, bueno, doncs tot el que el seguiment dels pressupostos, no? Tot el que li tocarà fer, però segur que ho farà molt bé.
0: Fantàstic, doncs acabem només demanant-te una darrera cosa. Faràs un parèntesi, faràs de voluntària, com t'ho has plantejat? O...
1: Bueno, de moment faré un parèntesi, sí. I després, pues, bueno, segurament sí que tornaré, perquè estic molt lligada a aquesta, a la institució. La veritat és aquesta. No sé com ni què faré, però que alguna cosa faré, segur.
0: Maràs Pedaler, gràcies per acompanyar-nos aquesta estona i per aquest perfil d'aquests 37 anys.
1: Quasi res.
2: El teu dia comença quan s'obre la porta del teu garatge. I en aquest instant, tot es posa en marxa. La indústria, la logística, el comerç... I darrere de cada porta hi som nosaltres. Àngel Mir, més de 59 anys fabricant portes industrials, residencials i solucions logístiques. I ara, més a prop teu, nova delegació a Vic, on també oferim el nostre servei de manteniments Mir Service. Àngel Mir, qualitat i innovació des de 1967.

0: sisplau!
1: Què som, els Mocedades, aquí, o què? Estem empanats!
0: Un, dos, tres!
1: Ja ho tens. Som-hi.
0: Se rueda aquí, papá. Poquito menos ya iré arriba. Bien, va.
1: Para. La merda, puto...
0: M'esteu torrant els ous! Tots!

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

equilibristes, trapezistes.

0: Molt bon dia, són 2:15.
1: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
0: Crida a la prudència del Servei Català de Trànsit davant de l'operació tornada d'aquests 3 dies de festa, que ja està en marxa i quan encara han d'arribar a l'àrea de Barcelona 300.000 vehicles. De moment, el cap de setmana ens deixa 5 morts, 3 d'ells motoristes, un balanç que Trànsit qualifica de tràgic i dramàtic. El seu director, Ramon Lamiel, ha fet una crida a la responsabilitat, sobretot als motoristes.
2: El balanç que fem en aquest moment és un balanç negatiu i molt trist i tràgic i dramàtic. Tenim 5 víctimes mortals durant aquests 3 últims dies i, per tant, el que hem de mirar és que aquest retorn, que queden per retornar 300.000 vehicles encara a la conurbació metropolitana, sigui un retorn prudent, amb precaució i amb màxima concentració al volant.
0: És dilluns 25 de maig de 2026. Tenim més titulars. Frea l'especulació immobiliària a Barcelona, Sònia Kerr.
3: Segons un informe de l'Observatori de l'Habitatge, la compra d'edificis sencers ha caigut un 31% l'últim any. Es tracta de la dada més baixa des de 2020. Joan Ramon Riera és el comissionat d'Habitatge.
4: Comencem a detectar que la demanda residencial d'habitatge a Barcelona, evidentment, és molt important, no? Però que la demanda, diguem, inversora i o especulativa, doncs ja no és tan important perquè està fortament desincentivada.
0: Vistiplau del govern a contractar 1.800 nous docents.
3: L'executiu de Salvador Illa aprovarà aquest dimarts l'ampliació de la plantilla que es farà efectiva al curs vinent. L'objectiu és reforçar l'escola inclusiva i abaixar les ràtios a les aules catalanes.
0: I preocupació per l'augment d'expedients de regulació.
3: Tot i que el rècord d'ocupació que viu Catalunya, el número d'eros ha augmentat més d'un 36% aquests últims mesos. Nestlé, Nissan, Ficosa o Glovo són només algunes de les empreses que n'han presentat.
0: I la taula del tercer sector social alerta dels discursos d'odi.
3: La plataforma d'entitats destaca un augment exponencial de la discriminació en veu alta de determinats col·lectius i fa una crida a la societat a aturar la normalització d'aquests missatges.
0: I en cultura recuperen 300 peces amb alt valor patrimonial.
3: Entre el material i elements de l'època romana, una placa ceràmica de Calagapito o monedes, 1.000 monedes del segle XX, del segle XIX, volíem dir, encunyades a Tarragona.
0: Esports, Jordi Cervantes, 9 catalans al Mundial de Futbol d'Estats Units, Mèxic i Canadà.
5: I també 8 futbolistes del Barça formen part de la llista de la selecció espanyola per a la cita mundialista. Les grans novetats en aquest combinat són Joan García, Eric García i Gavi.
0: Previsió del temps, Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia, comença la setmana tal i com va acabar la darrera, amb unes temperatures de ple estiu. De fet, a hores d'ara, tornem a passar dels 30 graus ja en aquests moments a moltes comarques del prelitoral, de l'interior de Girona, també del Pla de Lleida. I no només 30 graus, sinó que en seran al voltant dels 35 els que s'arribaran a assolir en alguns indrets de les Terres de Ponent i també de l'interior de l'Ebre. Això sí, amb una mica més de vent tossut, un vent de xaloc, un vent de llevant, aquesta marinada alta, més insistent a les comarques de Lleida i de l'interior tarragoní, però sempre amb un bon sol, només 4 núvols decoratius, bàsicament, a les muntanyes de l'Alt Pirineu Lleidatà. En vista al dimarts, aquesta temperatura no afluixa. El matí serà suau, fins i tot una mica xafogós arran de mar, i la tarda tornarà a portar valors al voltant dels 35 graus a les comarques de Ponent, sense pluges, alguna boira a l'Ebre al matí. Atenció, perquè entre el dimecres i el dissabte tindrem gairebé una onada de calor. Estem pendents a la xarxa.
0: El control de so, Ivan López, passen gairebé 4 minuts de 2:15.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És la nostra portada d'aquest dilluns. El Servei Català de Trànsit, que qualifica aquest cap de setmana llarg de tràgic i dramàtic per les 5 víctimes mortals registrades fins ara, i demana molta prudència pel retorn dels 300.000 vehicles que es desplaçaran al llarg d'aquest dilluns cap a la conurbació de Barcelona. 3 de les víctimes eren motoristes. Enguany han mort ja 20, gairebé la meitat de tot l'any passat, quan van morir-ne un total de 45. Mont Carvajal, bon dia.
7: Bon dia. Aquest cap de setmana llarg, perquè avui és festiu en moltes poblacions, ha fet que sortissin de l'àrea metropolitana de Barcelona 600.000 vehicles. A més, com que ja fa calor, han sortit moltes més motos, segons el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel. 5 persones han mort per accidents, 3 d'elles motoristes. Lamiel ha dit que tot l'equip està tocat per aquests fets i fa una crida a la responsabilitat en la tornada.
2: Màxima atenció, màxima precaució i molta concentració, especialment a tots els vehicles, però especialment a les motos. casos. No volem més accidents amb moto. El 2019 hi havia 17 víctimes mortals, l'any passat a aquestes alçades en teníem 21 i ara en aquests moments en tenim 20 de víctimes mortals.
7: La Miel ha demanat respectar la distància de seguretat i tenir el vehicle en perfecte estat per evitar avaries i accidents. D'altra banda, aquesta tarda, des de les 5 i fins a les 10 de la nit, els camions no poden circular per la P7.
2: Amb el suport dels companys i companyes de Mossos d'Esquadra de Trànsit, que faran presència a l'autopista per poder anar apartant els vehicles que circulin, si no són essencials, i per tant poder respectar aquesta restricció de vehicles pesants.
7: També a la P7 hi haurà un carril addicional sentit nord entre Vilafranca del Penedès i Molins de Rei i un altre en sentit sud entre Llinars i Montornès del Vallès. La Miel ha avisat que en aquest cas perjudicarà probablement els que circulin cap a Girona, perquè en molts llocs és laborable.
0: Doncs sapiguem a aquesta hora quina és la situació a la xarxa viària catalana, Servei Català de Trànsit. Eduard Sánchez, bon dia.
8: Hola, bon dia. De moment encara tenim una relativa calma, és a dir, no hi ha grans retencions a punts quilomètrics, el que hi ha sobretot són punts on hi ha lentitud i aturades de més o menys zones habituals, com és el cas de la C-17 a Parets del Vallès, un parell de quilòmetres en sentit Barcelona, la P-7 a Barberà del Vallès, també en sentit sud, o la C-58, C-33, sobretot entre Montcada i Torreperó, l'entrada a Barcelona. En tot cas, a la resta, doncs, a l'espera d'aquests 300.000 vehicles de retorn durant el dia d'avui, alguns punts de costa amb una mica més d'intensitat, de volum a aquesta hora, com la C-31 a Cubelles o la C-32 a Sant Boi. Però, vaja, de moment, ara com ara, sense més dificultats. És tot. Bon dia.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Més coses, us ho destacaven titulars. Fre a l'especulació immobiliària a Barcelona, on han caigut un 30% les compravendes d'edificis sencers a la ciutat per part d'inversors privats. El 2025 s'han notificat 149 operacions, la xifra més baixa dels darrers 5 anys, segons un informe conegut aquest dilluns. L'Ajuntament creu que la regulació del preu del lloguer desincentiva la demanda especulativa perquè frena les expectatives de rendibilitat. Esther Minguell, bon dia.
9: Bon dia. L'informe de seguiment semestral de la zona de mercat residencial TENS de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge de Barcelona atribueix aquesta baixada a la regulació del lloguer a la capital catalana. El topall del preu del lloguer de llarga durada i de temporada fa que els guanys en la compra-venda de finques siguin menors i, per tant, frena la compra especulativa. També ha permès una contenció en el preu del lloguer. Carles Donat és codirector de l'Observatori.
10: Ara estem en un descens del 2,7%, però, com hem explicat, l'avaluació de les polítiques públiques en aquest cas s'ha de mirar a mitjà termini i el que es veu és un trencament de tendència, un increment molt intens durant les darreres dècades, especialment intens durant els dos darrers anys després de la Covid i una contenció clarament dels preus a la ciutat de Barcelona des de l'entrada en vigor de la contenció de rendes.
9: L'informe constata que la regulació permet retallar distàncies entre els ingressos per família i el preu mitjà del lloguer. Sense la normativa calcula que a Barcelona s'haurien enfilat entre els 160 i els 270 euros al mes.
0: Doncs el govern espanyol ha presentat un pla justament aquest dilluns, dotat amb 9.000 milions d'euros per impulsar l'habitatge. També el transport verd està cofinançat amb fons europeus i haurà de ser aprovat pel Congrés dels Diputats.
3: 4.700 milions d'euros seran per a rehabilitació i habitatge social perquè barris i edificis consumeixin menys energia i lluitar així contra la pobresa energètica. El president Pedro Sánchez ha defensat que la transició verda ha d'arribar a tothom.
11: Es importante hablar de transición justa, es importante hablar de ese compromiso del plan social del clima. Y ese es el espíritu de este plan, que no haya que elegir entre llegar a fin de mes o llegar a fin de siglo, si me permiten este juego de palabras, ¿no? Que la sostenibilidad no es un lujo, como antes decía, que la transición ecológica sea también una palanca de cohesión social y territorial, como antes decía Óscar Puente, un catalizador para promover una mayor equidad, una mayor eficiencia y, sin duda alguna, también una mayor justicia social.
3: El govern destinarà 4.300 milions més a la mobilitat sostenible rural. Amb les comunitats autònomes vol posar en marxa un abonament per a la gratuïtat del transport públic i ajudar autònoms i pimes a renovar les flotes de vehicles.
0: 6 minuts i en punt 3 quarts de 3 de la tarda, el govern aprovarà demà l'ampliació de la plantilla escoles i instituts. Seran prop de 1.800 treballadors, entre docents, personal d'atenció educativa, administració i serveis. S'incorporaran al proper curs per reduir ràtios i impulsar l'escola inclusiva. La mesura arribarà el mateix dia en que tornarà a reunir-se amb els sindicats. Arnau Olmos.
12: 1.787 places per a nous docents, personal d'atenció educativa i administratius. Aquest és el moviment que farà demà el govern català per mirar d'acabar amb un conflicte a les aules que fa mesos que dura i que s'ha intensificat en aquest final de curs. La majoria de les places seran per a personal docent, 1.068, de les quals 400 són per a l'escola inclusiva. Més enllà dels mestres, Educació també crearà 272 llocs de treball per a personal d'atenció educativa i 447 d'administració i serveis. La consellera Esther Niubó confia que la mesura contribueixi a reforçar la qualitat educativa durant el proper curs.
13: Es tracta d'una aposta clara per millorar aquesta qualitat, enfortir el sistema educatiu de Catalunya i per incorporar professionals, docents i també personal d'atenció educativa per acompanyar millor el nostre alumnat davant d'aquesta situació de creixent complexitat i diversitat a les aules. També és important posar en valor la reducció progressiva de ràtios. Amb aquesta reducció progressiva, al fons vol dir que incorporem nous professionals de l'educació en el sistema educatiu i també una part important que té a veure amb la simplificació de mesures administratives, de tràmits, i per això incorporem també personal d'administració i serveis.
12: En total, el govern hi invertirà 93 milions i mig d'euros i l'ampliació de plantilla es farà efectiva el curs que ve.
0: I preocupació al teixit econòmic català, us ho deien també titulars, per l'augment d'expedients de regulació els darrers mesos, tot i el rècord d'ocupació que viu Catalunya, el número d'ERUs ha augmentat més d'un 36%.
3: Nestlé, Nissan, Ficosa o Glovo són només algunes de les empreses que han dut a terme processos d'acomiadaments aquests primers mesos
0: d'any. Un factor que preocupa d'aquesta tendència és l'augment, a més, dels expedients d'extinció, els més durs, ja que comporten tancaments. Marc Pijuan, bon dia.
14: Catalunya ha registrat en els primers 4 mesos del 2026 l'acomiadament per ERO de gairebé 3.000 empleats, una xifra superior a la registrada l'any 2025, quan van ser una mica menys de 2.200. Això suposa un augment del 36,4% segons dades recollides per l'Observatori del Treball i Model Productiu, uns ajustos que impacten a diferents sectors, com el de l'automoció, el de l'atenció al client, la construcció o per la incorporació de la intel·ligència artificial. També hi ha moviments d'empreses d'àmbit global que impacten a casa nostra, com els ajustos a Nissan, Nestlé o Glovo. Segons l'economista i consultor en estratègia empresarial, Rashid Karrum, si Catalunya vol evitar perdre més llocs de treball i continuar generant ocupació de qualitat, ha de formar treballadors amb capacitat d'adaptar-se a diferents sectors industrials. Són declaracions de la xarxa.
15: Hem de formar molt bé aquests treballadors perquè, sobretot, tinguin la capacitat de pivotar ràpidament. Com que aquestes decisions globals es prenen de seguida, d'un dia per l'altre, competim amb altres llocs, hem de tenir una força de treball, una massa de treballadors, que sigui capaç d'adaptar-se ràpidament a aquests canvis i, si una indústria, pel motiu que sigui, es reestructura, puguin pivotar ràpidament cap a una altra per aprofitar.
14: L'escenari d'incertesa preocupa per l'augment dels expedients d'extinció, que segons les dades de l'Observatori han passat del 12 al 47% aquest 2026 i que pot tenir continuïtat si el daltabaix geopolític mundial es manté amb el tancament de l'estret d'Hormuz en el punt de mira.
0: Més coses, la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil no ha trobat pagaments opacs ni comissions il·lícites en els comptes de la dona del president del govern espanyol, Begoña Gómez.
3: Segons les conclusions finals, la càtedra que va codirigir Gómez a la Universitat Complutense va crear-se seguint la normativa establerta i que ella va facturar a la universitat 17.000 euros en 2 anys, una xifra que és incompatible amb un enriquiment il·lícit personal.
0: I la taula del tercer sector social llança avui una campanya contra els discursos d'odi amb el focus posat en les eleccions municipals.
3: La plataforma d'entitats alerta d'un augment exponencial de la discriminació en veu alta de determinats col·lectius i fa una crida a la societat a aturar la normalització d'aquests missatges.
0: És una crònica de Maite Polo.
16: Tots els marroquins roben.
17: Ens treuen treballs.
18: Com a trans, et veuen com un monstre.
19: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
20: Aquest, amb un trastorn mental, és violent.
21: Una soledat, la gent gran.
22: Són gent que roben.
23: Baràcia, marimatge,
24: estic solo.
25: Terroristes.
26: Tot això és odi. Aturem-lo.
3: Així comença la campanya anomenada És odi, de la taula del tercer sector, amb el testimoni de persones que pateixen en carn pròpia les conseqüències dels discursos d'odi i d'extrema dreta. El fenomen va a l'alça, al carrer, a les xarxes, a alguns mitjans i fins i tot a institucions com el Parlament de Catalunya. I per això, la taula d'entitats fa una crida a la societat i als partits polítics a aturar la discriminació, especialment pensant en la precampanya dels comicis locals. El president de la taula del tercer sector, Xavier Trabado, i Bàrbara Díaz, del grup de treball de polítiques d'igualtat i inclusió.
27: Sabem que en el marc d'aquestes eleccions hi haurà un increment significatiu dels missatges d'odi que ens preocupen, no? i que segurament escoltarem molts missatges que culpabilitzen a la immigració i a les persones en situació de pobresa i que diuen que aquestes persones s'emportaran totes les ajudes i aquest tipus de missatges quan tots sabem que és ben bé al contrari, no?
2: L'odi té aquest objectiu, no? És donar una informació falsa amb l'objectiu de fer mal.
4: Avui posen en marxa una web associada a la campanya És Odi, que ensenya a identificar discursos d'odi, per on es difonen i com es pot actuar per fer-hi front.
0: En punt 3:45 de la tarda. I de la crònica internacional us hem de dir que el papa Lleó XIV ha fet una crida a desarmar la intel·ligència artificial per sostreure-la de la lògica econòmica i geopolítica.
3: En la seva primera encíclica, el Sant Pare alerta del risc de la deshumanització de la tecnologia i apel·la a la pau i a l'humanisme com a única via, diu, per resoldre els conflictes en un món globalitzat.
0: I l'Iran ha alertat aquest dilluns que un acord amb els Estats Units per acabar amb el conflicte armat no és imminent.
3: El govern de Teheran reconeix que hi ha hagut avenços importants en les negociacions amb l'executiu de Washington, però afirma que els canvis freqüents de l'administració Trump fan difícil un acord.
0: I en declaracions a la xarxa, els activistes de la flotilla Global Summit denuncien violència, maltractaments i una absoluta manca de protecció per part de la Unió Europea i del govern espanyol.
3: Ho ha dit Pau Pérez, que és portaveu i voluntari de la Global Summit Flotilla.
5: Home, és que la Unió Europea no ha fet absolutament res veient que segrestaven centenars dels seus ciutadans en aigües internacionals. No ha mogut absolutament ni un dit. Què els hi demanem? Tenim poca fe en que facin alguna cosa, però evidentment els hi demanem l'aïllament i el trencament de totes les relacions, tant comercials com econòmiques com militars, amb aquest estat sionista d'Israel.
3: En un comunicat, els activistes han declarat fins i tot haver patit agressions sexuals durant la seva detenció.
0: I crònica ara de successos. Un home que malvivia en un magatzem a Cabrera de Mar, al Maresme, mort en un incendi al local uns baixos de l'Avinguda Maresme.
3: Els bombers han rebut l'avís a les 8 del matí i han trobat el cos sense vida de la víctima entre una acumulació de ferralla.
0: I els Mossos d'Esquadra investiguen una baralla entre dos grups de persones al metro de Barcelona, a la zona exterior de l'estació de la Pau de la línia 4. Els fets van passar la matinada de diumenge.
3: A conseqüència de la baralla, un home va resultar ferit d'arma blanca. Segons ha detallat els Mossos d'Esquadra, seria una persona aliena a la baralla que va rebre una punxada quan intentava separar els dos grups. En arribar al lloc els efectius, els implicats, ja havien dispersat. La investigació continua oberta, però de moment no hi ha detencions.
0: I els Mossos van detenir dimecres a Reus un home i una dona per provocar 4 incendis del Baix Camp.
3: El primer foc va ser el 18 d'abril, quan van incendiar un vehicle agrícola a Vilanova d'Escornalbou. Als dos detinguts també se'ls imputen 3 incendis més en una zona forestal a l'Argentera, Prat d'Ip i Coll de Jou, que van arrencar de manera consecutiva a la tarda del 23 d'abril.
0: I repassem ara altres notícies destacades d'aquest dilluns. Quan falten només 42 dies per al pas del Tour de França per Torelló, l'Ajuntament ja ha presentat avui el programa d'activitats previst per escalfar motors abans de l'arribada de la ronda ciclista.
3: L'objectiu és convertir el pas del Tour en una gran festa popular i projectar la imatge del municipi arreu del món.
0: El 9FM, Núria Parera.
6: Les activitats començaran el 29 de maig amb les jornades esportives escolars, que inclouran una exhibició de BMX i una mostra de bicicletes singulars. El 20 de juny, el Club Ciclista Torelló organitzarà una sortida que recrearà la mateixa etapa que farà el Tour, des de Torelló fins a Les Angles. En parla Marc Gilabert, president del Club Ciclista de Torelló.
22: Fer la mateixa etapa que ells fan, però sortint des d'aquí a Torelló. O sigui que és Torelló als Angles.
6: A més, durant una setmana s'instal·larà un pump track coincidint amb els casals d'estiu per incentivar l'ús de la bicicleta com a activitat de lleure. I el 5 de juliol, el Centre Excursionista de Torelló impulsarà la Bike Challenge Tour de Charlies. Ho explica Toni Colomo, tècnic d'esports.
23: És una prova entre un repte esportiu d'equilibri, una miqueta lúdic i còmic, que es tracta, doncs, això, de buscar la màxima distància en una bicicleta sense donar cops de pedal.
6: El gran dia serà el 6 de juliol, amb el pas del Tour pel municipi. El consistori vol omplir de públic el tram del recorregut que travessa Torelló des de la plaça Fortià fins les Serrasses, aprofitant així l'impacte de la cursa per mostrar la imatgeria del municipi.
0: 11 minuts i arribem a les 3, i atenció a aquesta dada. A Catalunya hi ha un 15% del territori sense cobertura mòbil, per això fa anys que el CAT 112 instal·la pals i senyalitza refugis des d'on sí que es pot trucar en cas d'emergència.
3: Ara aquest sistema es consolida amb un mapa interactiu i complet orientat a l'ús pràctic que permet planificar rutes amb seguretat. Jordi González és el director de Tecnologia i Innovació del CAT 112.
1: Resol dos problemàtiques. La primera és que a la gent se li informa d'on té cobertura i la segona va lligat amb la localització. Quan tu estàs a la muntanya pots conèixer molt bé el territori, però tot i així explicar-li a un operador del 112 que està a Barcelona o a Reus on estàs és molt complicat. Llavors aquests mapes, com aquests pals, com ha comentat, tenen una matrícula. Quan una persona ens diu la matrícula on es troba, el nostre operador, simplement introduint aquesta dada, ja està veient el mapa, la ubicació exacta.
0: I moment ara per la cultura. I per Tarragona, on han recuperat, us ho dèiem en titulars, 300 peces amb valor patrimonial molt destacat d'un arqueòleg que les tenia a casa seva.
3: Les tenia exposades entre el jardí de casa i el bar que regentava a Torredembarra. Entre el material hi ha peces de l'època romana, una placa ceràmica de Cal Agapito o 1.000 monedes del segle XIX.
0: Tarragona Ràdio, Laura Casas.
7: Parlem d'un arqueòleg ja jubilat que tenia una empresa d'excavacions. N'hauria participat en unes 400 i bona part d'aquestes no disposaven de memòria ni les peces s'havien entregat a l'administració. El caporal de la Unitat d'Investigació Bàsica de la Guàrdia Urbana de Tarragona, David Font, explica que no els consta que hagi venut cap objecte durant aquest temps.
8: S'ha fet recerca a les xarxes i en pàgines formalitzades, o sigui, pàgines de compra-venda d'antiguitats, i no hem trobat cap objecte que s'hagi venut. Sí que és cert que tenia unes terracotes, que podien ser una rèplica, que sí que les tenia a la venda, però que no són originals. Com a molt seria una falsificació i seria un altre fet, però que no s'ha venut res.
7: A l'home se l'investiga pels presumptes delictes d'apropiació indeguda i danys al patrimoni històric que podrien comportar penes de presó.
0: I arribarem als esports amb dues propostes musicals ben diferents.

0: Les dues tindran lloc aquest vespre a la ciutat de Barcelona. Escolteu un fragment primer de Madama Butterfly. Es representarà avui a la capital catalana.
1: La popular òpera de Puccini farà parada al Palau de la Música Catalana.
0: Vuit minuts, arribem a les 3 en punt de la tarda i escolteu Los Chunguitos. També actuen avui a la capital catalana.
1: La veterana formació de rumba flamenca farà un repàs als seus grans èxits de sempre en un concert a la Sala Razzmatazz.
0: Doncs amb Los Chunguitos arribem als esports. Porta avui el nostre company Jordi Cervantes. Bon dia, Jordi. Nou futbolistes catalans aniran al Mundial dels Estats Units, Mèxic i el Canadà amb la selecció espanyola de futbol.
2: Bon dia, Jordi. A més, també hi aniran 8 jugadors del Barça. Estaran en aquest combinat per a la cita mundialista. Les grans novetats en aquesta llista són Joan García, Eric García i Gavi, que acompanyaran a Pau Cubarsí, Pedri, Ferran Torres, Lamine Yamal i Dani Olmo com a expedició blaugrana a la selecció. A banda dels catalans del Barça, també hi seran David Raya, Marc Pubill, Marco Corella i Víctor Muñoz. El seleccionador espanyol, José Luis de la Fuente, explica la convocatoria dels tres putres, entre ells el del Barça.
3: Sinceramente, creo que ha sido una lista muy madurada, muy trabajada, muy analizada. Llevamos muchísimos meses pensando en la lista. Eso en todas las demarcaciones genera dificultad. ¿Por qué? Porque es que hay tal nivel en el fútbol español que podíamos hacer otra selección de igual nivel que el que tenemos, hemos decidido en esta ocasión. Y la portería, concretamente con la pregunta que me haces, pues también he repetido en muchas ocasiones, tenemos a los mejores porteros del mundo y quien hubiera estado en esta lista era de total, absoluta garantía, merecedora poder incluso jugar de titular, todos ellos. Y creo que tenemos, insisto, yo estoy satisfecho, feliz, porque contamos en todas las demarcaciones, pero en esta especialmente, tres porteros de una solvencia, una calidad y una trayectoria impresionante.
2: El 30 de maig quedaran tots els jugadors convocats per començar la preparació d'un Mundial que començarà l'11 de juny amb el primer partit de la selecció el dilluns, dia 15, contra el Cap Verd. En futbol, el cap de setmana ens deixava el triomf del Barça a la Champions femenina a Oslo davant l'Olímpic de Lió per 4-0. Ahir les jugadores ho celebraven amb l'afició a l'Avinguda Maria Cristina, entre elles Alexia Putellas, que encara no va revelar el seu futur.
4: Gràcies a totes aquestes companyes que crec que estem fent algo increïble, no ho normalitzem. La quarta Champions en 6 finals és algo increïble. Us ho portem a vosaltres perquè sou part d'aquesta era, us estimem moltíssim. Visca el Barça i visca Catalunya!
5: Què passarà l'any que ve a Varsovia?
4: Queda molt lluny, però si algú us podem garantir a aquestes jugadores i a aquest equip és que sempre, sempre, sempre ens ho deixem tot per aquesta samarreta.
2: En hoquei patins, el Vila-sana comença el playoff pel títol de la Lliga amb un triomf. Ho va fer davant el Palau per 5-1. Lucia Agudo, Elsa Salvanyà, Bea Gaete i Aina Florenza, que n'ha fet dos, en van fer dos, van marcar els gols del Vila-sana mentre Laura Puigueta anotava el gol de l'honor del Palau. Dissabte vinent, segon partit a la pista del Palau. Escoltem Elsa Salvanyà.
6: Ha sigut un partit bastant intens, on crec que hi ha hagut molts moments tant del Palau com nostres, però crec que nosaltres hem sabut gestionar bé doncs, aquests moments de més concentració, de més intensitat. Crec que hem fet el que ens ha demanat el nostre entrenador en molts moments i sobretot que ho hem sabut gestionar, jo crec, molt bé. Llavors, de cara doncs, al partit de la setmana següent, sabem que serà un partit molt complicat, molt exigent, que serà totalment diferent al que hem jugat aquest cap de setmana. I res, sortir molt concentrades i sobretot amb molta intensitat.
2: En hoquei patins masculí, el Liceo és l'únic equip que es va classificar per a les semifinals del playoff del títol de Lliga en tornar a guanyar a Lleida per 2-4. Dimarts a 2:15 es decidiran la resta de sèries entre el Barça i el Noia, l'Igualada i el Voltregà, i el Calafell i el Reus. I també bones notícies en l'handbol, ple d'ascensos pels equips catalans. 4 A la fase d'ascens, a la plata femenina, el Sant Cugat va pujar després de guanyar els 3 partits. També va pujar a la mateixa categoria el Mataró. I a la primera estatal van pujar Sant Martí Adrianenc i el Garbí Palafrugell.
0: És a Jordi, una mica més de 3 minuts. Arribem en punt a les 3 de la tarda. Nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà, serà dimarts, a les 2. Fins aleshores. Molt bona tarda.
7: La xarxa de comunicació local.

0: xarxa de comunicació local.
1: Joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves.

0: Ai, ai, ai, ai.
1: Ràdio Vic, 90.3 de la

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

El teu dia comença quan s'obre la porta del teu garatge. I en aquest instant, tot es posa en marxa. La indústria, la logística, el comerç... I darrere de cada porta hi som nosaltres. Àngel Mir, més de 59 anys fabricant portes industrials, residencials i solucions logístiques. I ara, més a prop teu, nova delegació a Vic, on també oferim el nostre servei de manteniments Mir Service. Àngel Mir, qualitat i innovació des de 1967.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

Joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves. Now we've...

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

Som foc tots dos i encara crema. Portem a dins el crit d'un món que desespera. Portem cançons, desitjos nobles. Cantem per provar de refer el camí dels pobles. Som foc tots dos i encara crema. La llibertat és la nostra única bandera. Portem cançons.

0: Aquestes són les ofertes que estem gestionant aquesta setmana a Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic. Tots són ofertes per cobrir llocs de treball en empreses de la ciutat i estan penjades a la web de la xarxa local Xaloc de la Diputació de Barcelona.
1: Personal administratiu per administrador de finques. Professional de l'educació social. Control accessos en edifici públic. Recanvista sector automòbil.
0: www.xaloc.diva.cat. El servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia. També es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92. Vic Ocupació. Ajuntament.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

0: Estrip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Estrip, la revista de les bones notícies.
2: Lento tu mirada, a fuego lento tu nada.
3: Apassiona't amb Ràdio Vic.

0: apostar cada vegada més diners, mostrar nerviosisme quan s'intenta deixar del joc, recórrer a les apostes per combatre l'ansietat i la depressió, mentir per ocultar el grau d'implicació o posar en perill la feina o els estudis. Presentar més d'un d'aquests comportaments pot ser, segons els experts, un primer senyal d'alerta i d'una possible addicció al joc. És un problema que va a l'alça i que les noves tecnologies han contribuït a fer créixer. Les apostes i els jocs d'atzar són ara accessibles des de qualsevol lloc i en qualsevol moment a través del telèfon mòbil. Segons dades de l'enquesta sobre els comportaments addictius del Ministeri de Sanitat, un 8,4% dels joves d'entre 14 i 18 anys tenen algun tipus d'addicció als jocs d'atzar. El percentatge no para de créixer. Fa només 2 anys era del 6%. A Osona, l'any 2024, van iniciar el tractament 13 persones per aquesta problemàtica, totes elles homes. El psicòleg clínic d'Osona Salut Mental, Jordi Verdaguer, alerta que mentre que les conductes addictives vinculades a substàncies tendeixen a estabilitzar-se, creixen les addiccions comportamentals, especialment les relacionades amb el joc. Pel que fa a substàncies, l'alcohol continua sent la que genera més demandes de tractament, el 50%, seguit de la cocaïna amb el 16% i el cannabis del 14%. Les addiccions comportamentals també presenten diferències entre nois i noies. En general, els nois se senten més atrets pels reptes i la competitivitat, mentre que l'alcohol continua sent la que genera més demandes de tractament, el 50%, seguit de la cocaïna amb el 16% i el cannabis del 14%. Les addiccions comportamentals també presenten diferències entre nois i noies. En general, els nois se senten més atrets pels reptes i la competitivitat, mentre que en les noies hi pesa més el factor de l'acceptació social. Això ho explica que els homes tinguin més risc de desenvolupar addiccions vinculades a les apostes esportives i les dones a les compres compulsives. El problema és que en aquestes conductes solen aparèixer de manera gradual al passar d'un joc aparentment normalitzat i controlat a una addicció gairebé sense adonar-se'n. Les empreses que hi ha al darrere tenen molt ben estudiat com enganxar els jugadors. És una realitat que preocupa i aquest dimarts el Nou TV l'abordarà amb el programa Després del Pati, elaborat per alumnes de l'Institut de Vic. Parlar-ne obertament amb els joves és una de les millors eines de prevenció. És dilluns 25 de maig de 2026, us parla Andreu Jiménez i això és el Territori 17.
1: Territori 17.
0: El Territori 17, que és el magazín de les comarques del Vallès Oriental, Osona, el Ripollès, el Moianès i el Lluçanès, i que estem en directe cada dia de dilluns a divendres de 9 a 11 del matí. I com sabeu, no només ens podeu escoltar, sinó que també ens podeu veure a través de YouTube, Televisió de Cardedeu, el Nou TV i la xarxa Més. Avui, a partir de 9:45 del matí, tindrem tertúlia esportiva amb les periodistes del 9-9, Esther Rovira i Laia Miralpeix, per parlar sobre la final de la Champions femenina del dissabte passat, on el Barça es va imposar per 4-0 contra l'Olímpic de Lió. Poc després de les 10 repassarem els resultats esportius dels principals equips de les nostres comarques, on ara ja hi ha pocs equips competint, i tot seguit us explicarem les coses que passen, les notícies més curioses que han passat en els darrers dies al nostre entorn, amb la Laia de Déu. I a 10:45 serà el moment de rebre l'estudi en Guillem Sánchez, perquè ens portarà les piulades d'aquestes darreres hores, i a continuació el programa, el darrer tram, com sempre, les entrevistes. Primer, l'Isaac Muntades parlarà amb Xavier Guillemés de Bike Abadeses BTT Serra Cavallera, i després, des d'Ona Codinenca, la Laia de Déu entrevistarà Àlex Balaguer per parlar sobre el tema de parelles lingüístiques a Sant Feliu de Codines. Tot això en un Territori 17, i ara, que comença ara, i ho fem com sempre, posant-nos al dia. Els agents rurals i l'Agència Catalana de l'Aigua investiguen un vessament al riu Ter de Manlleu, que podria ser

0: Arran del vessament que s'hauria produït a l'altura del carrer Sant Martí, Aigües d'Osona i Aigües de Vic, que subministren l'aigua de la major part de la població de la comarca, van aturar durant diverses hores la captació del riu Amalars.
1: Com a captadors de l'aigua tenim unes plantes de potabilització d'aquesta aigua amb una capacitat de potabilitzar l'aigua amb certs filtres i productes, no? Però el que no estàs preparat és per potabilitzar l'aigua que ha rebut doncs, substàncies químiques o, en aquest cas, s'està investigant, no? Que poden afectar realment el cicle de l'aigua i llavors automàticament has de parar plantes.
0: Tot plegat no va afectar en cap moment el subministrament i es va poder tornar a captar aigua. Aquest fet posa de manifest, com apunten des del Consell, que la comarca no està prou preparada per afrontar determinades emergències com episodis llargs de sequera.
1: Estem demanant subvencions perquè tenim projectes, tenim idees, des d'unes basses d'emmagatzematge que ens permetessin tenir uns 5 dies. Bueno, amb 5 dies tens marge de resposta, de corregir el problema, tens molta més capacitat d'això de resposta. O una altra possibilitat que tenim projecte també encaminat és que un cop l'aigua surt de la depuradora de Vic, tornar-la a portar al punt abans d'aquest punt de captació i, entre cometes, recircular l'aigua per garantir doncs, més capacitat doncs, de subministre.
0: Això, però, suposaria unes inversions d'entre 8 i 10 milions d'euros cada projecte. La investigació per part de l'Agència Catalana de l'Aigua i els agents rurals continua oberta. I avui està previst fer una nova inspecció exhaustiva per intentar determinar el punt exacte del vessament i com és possible que es produís.
2: La Sala Sarau de Cardedeu ha estat l'escenari que ha acollit la 6a edició de les Migues Populars del PSC, un tret de sortida dels que molts ja consideren un precampanya. Enric Rubio, Radio Televisió de Cardedeu.
3: Així és, Andreu, i és que ha estat una iniciativa que enguany, més enllà de la tradició gastronòmica i la convivència ciutadana, ha servit per escalfar motors per a les pròximes eleccions municipals. Escoltem a Josep Quesada, primer secretari del PSC de Cardedeu i tinent d'alcalde.
4: Serveix amb un any de les eleccions per dir, escolta'm, hem de començar a treballar ja de valent de cara a les properes eleccions municipals i a més és fer-ho constantment com ho fem nosaltres és una mica mantenir el foc, mantenir viu el caliu amb l'agrupació perquè sembla, si no sembla ser que solament es fan coses a prop de les eleccions i la resta del mandat no es fa res.
3: El tinent d'alcalde ha destacat el bon moment que viu actualment el partit al municipi i ha assegurat que el grup fa temps que treballa en la preparació dels comicis de l'any vinent.
4: Nosaltres preparem ja molt de temps preparant a les properes eleccions, perquè les eleccions no es preparen un any abans o uns dies abans, sinó que és tot una feina que es fa durant els 4 anys de mandat. Aleshores, aquest últim any amb més intensitat, perquè s'han de preparar programes, s'ha de pensar en quina és la futura llista, qui es presentarà, i això representa una major intensitat i començarà a incrementar-se la feina pròpiament de partit.
3: Les Migues Populars han comptat també amb la presència de figures destacades del Partit Socialista. Eva Menor, consellera d'Igualtat i Feminisme de la Generalitat, i Jonathan Martínez, el primer secretari del PSC del Vallès Oriental i el Moianès, han posat en valor la feina del grup socialista Cardedeu.
5: La capacitat que es té des del territori de transformar la vida de la gent i de garantir drets i oportunitats. En el cas de Cardedeu, és un municipi a més que aposta d'una manera molt ferm per la igualtat de tracte i la no discriminació, com un principi, no?, capdalt que lliga tota la seva activitat municipal i està treballant diverses línies en aquest sentit, des del recolzament amb les persones amb capacitats diverses, també treballant molt la inclusió i la igualtat de tracte al col·lectiu LGBTI.
3: Per la seva banda, Jonathan Martínez ha recordat que la comarca afronta reptes importants en àmbit com l'habitatge, l'educació o la sanitat. Tot i això, assegura que el PSC es troba en una situació positiva arreu del territori vallesà.
6: Pues el PSC i el territori ens trobem en una posició allò de sortir a tornar a guanyar les eleccions al conjunt de la comarca. Ara mateix tenim 12 alcaldies i pretenem continuar fent créixer aquest conjunt d'alcaldies perquè tota aquesta manera de fer política des del socialisme i amb els plantejaments que tenim creiem que és una aposta guanyadora, que és una aposta viable, que és una aposta que afavoreix la vida de les persones.
3: L'acte s'ha tancat amb un bingo musical que ha posat el punt i final a una jornada marcada pel retrobament, l'ambient festiu i els primers missatges d'un PSC que ja mira cap a les eleccions municipals del 2027.
2: La Generalitat de Catalunya s'ha compromès a portar 100.000 euros anuals per mantenir el monestir de Sant Pere de Casserres.
0: El futur de Sant Pere de Casserres quedarà garantit amb una aportació anual de 100.000 euros del Departament de Cultura de la Generalitat. Aquest acord és fruit del crit d'alerta que va llançar el Consell d'Alcaldes d'Osona en un ple al mateix monestir el 6 de maig sobre la impossibilitat de fer front a les despeses que genera el document, el monument. El president del Consell, Marçal Ortuño, en fa èmfasi.
7: Això ens ha ajudat a

0: missatge d'unitat, doncs, a fer entendre tant la Generalitat com la Diputació la necessitat que hi havia de desencallar el tema. S'ha de materialitzar, però sí que, com a mínim, ja vam parlar de quantitats econòmiques i, per tant, ja estàvem parlant de solucions reals que fan desaparèixer aquest escenari que tots teníem i que ningú volia, que era del tancament del monestir per falta de capacitat de manteniment.
1: L'aportació de la Generalitat, que pot créixer fins als 120.000 euros, ja començarà per aquest mateix any i també s'esperen rebre una aportació extraordinària d'una quantitat similar de la Diputació de Barcelona. El més important, destaquen des del Consell, és que hi ha el compromís que les tres institucions puguin crear un òrgan de gestió conjunt per al monestir.
0: És important, precisament, és aquest compromís, no?, que ens vam posar tots, que trobar una fórmula que jurídicament, doncs, s'està estudiant quina és, que ens agrupi els tres actors, Consell Comarcal, Diputació de Barcelona i Generalitat, perquè aquesta solució que hem trobat ara es pugui estabilitzar en el temps i treballar sempre tots tres conjuntament.
1: De moment, això no comportaria que el Consell perdi la propietat de Sant Pere de Casserres, però és un aspecte que s'ha posat sobre la taula des del 2023 i que no descarten.
0: Però si ara la solució ha de ser aquesta i passa doncs perquè la titularitat, la propietat, no sigui només del Consell Comarcal, nosaltres això no ens suposa cap problema. És més, a nivell legal, diguem, no té massa sentit que el Consell Comarcal tingui patrimoni històric, no? Perquè el finançament dels Consells Comarcals està pensat només per poder prestar serveis, no per mantenir patrimoni històric i menys de la qualitat del que suposa Sant Pere de Casserres.
1: Una qüestió a banda són les inversions extraordinàries que també caldrà fer per posar al dia el conjunt. Per exemple, reobrir el bar-restaurant, recuperar la depuradora o fer millores en l'accessibilitat.
2: Polèmica al Consell Comarcal amb acusacions de l'oposició de falta de seguiment sobre les novetats a l'Hospital de Campdevànol. Isaac Muntades, des de la veu de Sant Joan.
3: L'Hospital Comarcal del Ripollès de Campdevànol va tornar al centre del debat per uns minuts al darrer ple del Consell Comarcal. La caixa dels trons la va destapar el conseller dels Independents pel Ripollès, Jordi Coc, que va implorar que es complissin les mocions que es voten al ple, com la de defensa del model sanitari de la comarca presentada el passat mes de gener. Sentim-lo.
4: Un dels acords que tenim sobre la taula i que és qüestió competència d'aquest propi Consell Comarcal és convocar la taula per parlar sobre quin ha de ser el futur de la salut de la comarca, quin ha de ser el model de governança, parlar amb els agents, parlar amb l'hospital, parlar amb gerència, parlar amb els alcaldes, parlar entre nosaltres, però parlar i plantejar alguna cosa més que res, perquè em consta, no?, que des de l'hospital hi ha certa desesperació veient que més enllà de grans declaracions polítiques i de grans notícies no passa res.
3: Va demanar al govern del Consell, format per Esquerra Republicana, el PSC i la CUP, si tenien alguna data o calendari de treball, perquè creia que anaven a la deriva en aquest sentit. El porteu de Junts, Oriol Lázaro, va sumar-se a la petició de Coc i va recordar que la moció que havien presentat els juntaires i que no s'havia admès per debatre pel president Amadeu Rossell el passat mes de març no sobrava i que el govern no havia avançat en trobar una solució. El vicepresident republicà, Sergi Albric, va contestar-li així.
5: Fins el que jo sé, estem esperant que la consellera se vingui a venir quan no va venir, i jo què vaig dir al timple? Aquells que són membres de govern, agradaria que ens ajudin a que la consellera ens faci cas i que vingui per impulsar aquesta taula que diu el senyor Coc, perquè al final, bàsicament, el que no pot tornar a passar és que impulsem una taula on la consellera hagi de venir i al final no vingui la consellera i, per tant, faci d'esquenes al territori.
3: Albric es referia a Lázaro, que és membre del govern, ja que és el director general de la Catalunya Exterior. L'alcalde de Campdevànol no va quedar-se callat i li va dir que errava el tret i esquivava la responsabilitat.
6: El departament no és única i exclusivament la consellera. El departament són també els alts càrrecs, dels quals vosaltres directament els defenestreu i dieu que la seva intervenció no serveix per res, perquè aquí vam tenir dos alts càrrecs del govern explicant-nos tot el que li volíeu preguntar a la consellera. Si això per vosaltres no va valdre, val, per mi sí. Allà ja hi havia explicacions. El que no s'ha fet és un seguiment del que ha passat des d'aleshores fins ara.
3: Sílvia Orriols, d'Aliança Catalana, també va posar-hi cullerada.
7: Senyor Lázaro, vostè ha estat contractat pel govern del 155, si no m'equivoco, i a més forma part del patronat de l'Hospital de Campdevànol com a batlle de Campdevànol. Per tant, vostè segurament té més marge de maniobra que el propi govern del Consell Comarcal.
3: Orriols deia que el culpable principal era la Generalitat.
2: El privilegi reial original de Sant Feliu de Codines ja torna a ser al municipi. El document datat de finals del segle XVIII i considerat una peça clau de la història s'ha incorporat de nou a l'arxiu municipal després d'un procés de la recuperació i conservació. Laia de Déu, Ona Codinenca.
8: Es tracta d'un document històric de gran valor patrimonial que certifica la independència de Sant Feliu respecte de la baronia de Montbui i que marca l'inici institucional del municipi tal i com es coneix avui dia. Pol Cabuti, alcalde del municipi, destaca la importància històrica i simbòlica del retorn d'aquest document.
9: Doncs aquest document, els darrers anys, hi ha qui diu que des del 1799, però això tampoc ho tenim documentat, aquest document estava a la parròquia, de Sant Feliu, i en algun moment doncs, va anar a parar a l'arxiu episcopal del bisbat de Vic, i ara doncs, hem fet l'acte de restitució en què l'arxiu episcopal de Vic ha reconegut que aquest document pertany a l'Ajuntament de Sant Feliu de Codines i, per tant, l'ha restituït.
8: El document havia estat fora del municipi durant anys, primer vinculat a la parròquia i posteriorment conservat a l'Arxiu Episcopal de Vic. Ara, gràcies al treball conjunt entre arxivers i les gestions impulsades des del consistori amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona, ha pogut tornar definitivament a Sant Feliu. Des del consistori remarquen que aquesta recuperació també serveix per reforçar la preservació del patrimoni documental i apropar la història local a la ciutadania. A més, el document es digitalitzarà perquè el seu contingut pugui ser consultat públicament i també s'estudia exposar-ne una rèplica en algun espai visible del municipi. Cabuti també ha explicat que el retorn del privilegi reial es compartirà amb la ciutadania en un acte públic previst el pròxim 11 de juny a la sala de plens de l'Ajuntament.
9: El que hem fet és organitzar el dijous 11 de juny un acte a les 7 de la tarda, un acte obert a tots els públics, a tot el públic que vulgui venir a la sala de plens de l'Ajuntament, on volem compartir aquest fet. Volem posar en valor tenir aquest document i en el perfecte estat de conservació en què es troba. Que els codinencs i codinencs coneguin també la història i també posar en valor que segurament aquest arxiu està tan ben conservat justament perquè potser en alguns moments de la història no estava l'arxiu municipal i estava a algun altre lloc.
8: El retorn del document s'emmarca també en el procés de recuperació, organització i preservació del patrimoni documental municipal impulsat per l'Ajuntament amb el suport de la Diputació de Barcelona. Amb aquesta incorporació, l'Arxiu Municipal suma una de les peces històriques més destacades del patrimoni històric documental santfeliuenc.
2: Vic ha estat a l'escenari de la Gimcana Lingüística. L'activitat impulsada per la Comissió Lingüística de la ciutat s'ha adreçat a tota la ciutadania, però se centra en les persones nouvingudes que estan aprenent català.
1: Els participants arrenquen el Vic Jove amb un mapa a les mans i una missió clara, superar proves lingüístiques repartides pel centre de la ciutat de Vic per posar en pràctica els coneixements de català alhora que descobreixen espais patrimonials i culturals de la ciutat. Maria Mijal és professora de català del Vic Jove.
10: La Gimcana Lingüística l'hem organitzat aquí a Vic. L'ha organitzat, bàsicament, la Comissió Lingüística de Vic, que està formada per diverses entitats i serveis. Consisteix en diverses rutes de Vic, perquè els joves i els participants que la facin puguin fer diferents rutes per Vic, conèixer els diferents llocs que hi ha, històrics, no històrics, també posar en pràctica el seu català.
1: A més, les proves es complementen amb codis QR que permeten escoltar les preguntes relacionades amb cada repte.
10: Per aquells alumnes que poden o tant poden llegir com escoltar, els hi donem dues vies, no?, que puguin escanejar-lo, escoltar, i que també per ells també és una comprensió oral.
1: Al carrer de Gurb, en Hamza i el seu grup s'aturen davant els aparadors. Han de trobar tres tipus de botigues diferents i anotar-ne els noms. La següent prova els porta fins a l'estàtua d'en Carquinyoli. Quan la troben, mòbil en l'aire i fotografia de grup per deixar constància de la prova superada.
11: A Vic, l'única cosa que molt important és la llengua catalana, perquè tota la gent de Vic parla en català. Vaig venir d'altre país que no parlem ni castellà ni res. Hauria d'aprendre català per poder viure aquí.
12: No és difícil per a mi. Sí, català no és difícil per a mi.
1: Un cop finalitzada la ruta, els equips tornen al punt de trobada amb el professorat, que revisa les respostes i lliura un diploma acreditatiu de participació. La iniciativa s'emmarca en les activitats de final de curs dels diferents serveis i entitats que ofereixen formació en llengua catalana a la ciutat.
10: La gent està contenta, s'ho està gaudint, que està descobrint coses noves. Un dels comentaris era: jo sempre passo per allà, però mai m'hi he fixat amb els detalls, no? amb aquells detalls petits que ens heu fet fer, no?
1: Des de l'organització van calcular que prop de 700 persones van participar a la Gimcana Lingüística de Vic, que va començar dilluns 18 de maig i es va acabar dissabte.
2: Caldes de Montbui ha posat en marxa una nova campanya d'arranjament de voreres per donar resposta a les incidències detectades a la via pública.
8: El volum d'avisos registrats a l'aplicació municipal, que en els darrers dos anys ha recollit més de 2.300 incidències, ha portat al consistori a activar aquesta campanya per agilitzar les reparacions. Els desperfectes a les voreres i els problemes derivats de l'arbrat centren bona part d'aquestes actuacions, ja que representen prop del 40% de les notificacions ciutadanes. Segons el balanç del consistori, fins ara s'han resolt el 90% dels avisos gestionats a través de la web, però aquesta nova campanya busca actuar en les obres que requereixen més envergadura. El regidor d'Urbanisme, Jordi Martín, detalla l'objectiu d'aquest reforç.
13: Però ens trobem que hi ha una certa acumulació en aquest sentit de les que fan referència a voreres i carrers. Per tant, el que hem fet des de l'Ajuntament és contratar un equip extern que el que fa és ajudar a la brigada municipal perquè puguem ser més eficients i perquè d'alguna manera algunes obres que no són només una reparació, sinó que tenen una mica més d'àmbit, es puguin fer d'una manera doncs, més ràpida i donar solució a aquestes incidències, a aquests gairebé 19.000 persones de Caldes que tenen que ens ajuden a detectar aquestes incidències en els nostres carrers, en el nostre municipi.
8: Les tasques d'arranjament s'aniran desenvolupant de manera progressiva en diversos punts del municipi durant les pròximes setmanes per millorar l'estat general dels carrers i l'accessibilitat.
2: ...285 alumnes participaran demà a la Fira de Cooperatives Escolars de Mollet del Vallès.
14: Així és, Andreu, i és que, com bé diu, serà demà mateix quan gairebé 300 alumnes de 5è de primària participaran a la Fira de Cooperatives Escolars que es durà a terme a la Cruïlla de les Rambles, Pompeu Fabra i Balmes. Al llarg de tota la fira, els escolars posen a la venda els productes creats per les seves cooperatives i a partir de 11:45 serà el torn de les visites institucionals amb l'alcaldessa de Mollet del Vallès, Mireia Dionisio Calé, i les regidores d'Ocupació, Encarna Ortiz Jurado, i d'Educació, Laura Jara Lorente. Per 14è any consecutiu, l'Ajuntament de Mollet del Vallès, a través de l'Escola Municipal de Formació Ocupacional i de l'Institut Municipal d'Educació, continua fomentant la transmissió dels valors de l'emprenedoria a l'alumnat de les escoles de Mollet del Vallès, a través del programa cultural Emprenedora a l'Escola. Impulsat per la Diputació de Barcelona i enguany a la Fira des de les Cooperatives Escolars i participant 7 centres educatius de Mollet, el Col·legi L'Estonac, l'Escola Nou Clave Cooperativa, el Centre d'Estudis Mollet, l'Escola Sant Gervasi, l'Escola Montseny, l'Escola El Bosc i l'Escola Federico García Lorca. I és que en total s'han creat fins a 9 cooperatives escolars. Quan finalitzi aquest procés, cada cooperativa decidirà quina ONG o entitat amb finalitats socials es destinaran els diners recaptats de la venda dels productes de la fira.
2: El Club Patí Ribes guanya la Lliga i ascendeix a segona catalana en una gran temporada, Isaac.
3: L'hoquei del Ripollès viu un moment dolç. La temporada ha estat històrica per l'hoquei Ripoll, que va conquerir la Copa Generalitat a casa i s'ha quedat a les portes de jugar als play-off d'ascens a l'hoquei Lliga Plata. Uns 13 quilòmetres més amunt, el Club Patí Ribes ha posat la cirereta al pastís proclamant-se campió del grup C de la tercera catalana i assolint l'ascens de categoria. Una temporada històrica pel Club de Ribes de Freser, que ha arrasat a la Lliga amb uns números espectaculars. Els ribetans han aconseguit 67 punts i 22 triomfs en 26 jornades amb només 3 derrotes i un empat. Han marcat 194 gols i només n'han encaixat 77, tenint el millor atac i defensa de la temporada. Després de 10 anys sense equip sènior, la temporada passada van ajuntar un grup de jugadors d'Osona i de Ripoll per recuperar-lo. Van acabar desens a la Lliga, però enguany van fer un equip amb ganes de competir i ha sortit molt bé. Sota la batuta de l'entrenador Carles Torres, el Club Patí Ribes s'ha reforçat amb jugadors de luxe per a la categoria, com són Enric Monge i David Martín, que fins a l'any passat jugaven a Nacional Catalana amb l'hoquei Club Ripoll, tres categories per sobre. Monge, amb 57 gols, és el màxim golejador de la Lliga i de la categoria, mentre que Martín ha anotat 31 dianes. Sentim el president del club, Manel Monge, parlant sobre els dos jugadors.
15: Però sé que ha fet que l'equip creixés, ha donat moltes assistències, ha fet molts gols, fa molts gols, però igual que el David Martín, vull dir, són ells dos, són els dos puntals més grans que hi ha dintre l'equip, i ha fet que tot l'equip creixés, diguéssim, que tot l'equip fes un pas endavant, perquè tal com estaven l'any passat, que era un equip que, bueno, d'anar a jugar i punto, bueno, aquest any han anat a competir.
3: També cal sumar l'experiència al conjunt ribetà de Vidal Carlón i Arnau Saragossa, que feia alguns anys que no els calçaven els patins. Del Mercader ha fet 23 gols, però és que la majoria dels jugadors han superat la desena de dianes. A més, el porter Jan Casanova ha fet un pas endavant.
2: I acabem aquí el repàs informatiu i és hora per saber com està el temps.
16: Casa Tarradellas us ofereix el temps.
2: I és moment ara per saludar en Pep Acosta. Bon dia, Pep.
17: Molt bon dia. Per fi som ja dilluns, comença una nova setmana, ho fem després d'uns dies d'estiu, pràcticament d'estiu. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, quines temperatures, unes mínimes al voltant dels 15 graus, molta suavitat, i també les màximes, moltes al voltant dels 30 graus, una calor, com deia, pràcticament de juliol, de Sant Joan, podríem dir uns dies de Sant Joan, i a més, molta tranquil·litat. En definitiva, tenim a sobre mateix una bombolla d'aire càlida, ja fa dies, i n'hi ha per dies. El titular seria aquest, eh? No s'acaba avui, ni molt menys, aquesta bombolla d'aire càlida que ens està acompanyant últimament. A més, molta tranquil·litat, els vents molt febles, el mar està molt pla i l'anticicló és enorme, aquest anticicló centroeuropeu ha anat del sud, de les Açores, cap al nord, cap al centre d'Europa, i s'ha fet fortíssim. També estan pujant molt les temperatures a Europa. A París es superen els 30 graus, a Londres també superen els 30 graus, i és que aquest anticicló s'està portant això, aquesta bombolla d'aire càlid a tota l'Europa occidental. I també algunes tempestes fruit del mateix calor, van sorgir en les tardes, però són molt poc importants, poc intenses i poc extenses. I el dia d'avui serà igual que cap de setmana. Ja ens hi ha temperatures força altes, i al migdia, a primeres hores de la tarda, normalment ha voltat dels 30 graus. En definitiva, temperatures molt més altes del que tocaria, molt per sobre del que tocaria, i no es veu, de moment, la fi d'aquesta bombolla d'aire càlid, i no es veu un canvi de temps important per enlloc. Que tingueu un gran dilluns, un gran inici de setmana. Adéu.
16: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai.
2: 3 minuts i tornem.
16: El nou FM, el nou so d'Osona.
18: 24/7.
19: Avui, un cotxe per moure'm.
20: Demà, una furgoneta per treballar.
19: I demà passat, un monovolum per viatjar.
20: A ALR pots llogar cotxes, furgonetes i camions a la teva mida. I pels dies, setmanes o mesos que necessitis.
19: Desplaçaments, viatges, mudances, diferents plans, però la mateixa solució.
20: ALR, lloguer de cotxes i furgonetes. Som a Vic, informa't a alr.cat.
19: Sigui on et porti el teu camí, comença amb ALR.
21: Cobertes serveis funeraris. Els nostres tanatoris estan ubicats en els nuclis urbans més poblats de la comarca d'Osona per oferir un millor servei. Tanatori de Vic, Tanatori de Manlleu, Tanatori de Centelles i Tanatori de Roda de Ter. Sabem que són moments difícils i per això el nostre compromís és atendre-us en tot moment amb un tracte humà, sensible i respectuós. Cobertes serveis funeraris. Telèfon 24 hores, 93 883 23 46.
22: Estàs preparat per aquest estiu? A Boi Galter som especialistes en tot allò relacionat amb la protecció solar per a qualsevol necessitat d'espai. Tendals, pèrgoles, escrins interiors... Anticipa't a la calor. T'assessorem i t'oferim la màxima garantia de confort i benestar per casa teva. No ho dubtis i vine a Boi Galter. Ens trobaràs al carrer Jaume I de Vic, número 5, al 93-886-1420, a la nostra web www.boigaltés.com i també som a Instagram, boigaltés.tendals.
16: Benvinguts a les Portes de Troia, el teu programa d'història de la xarxa. Una finestra oberta per descobrir altres civilitzacions i cultures i els cops amagats dels personatges i els fets que han marcat un abans i un després en la seva generació. Amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril, t'esperem a les Portes de Troia. Escolta'ns a la teva ràdio de proximitat.
23: A les Portes de Troia, dimarts a les 10 de la nit... El nou FM.
16: Anuncia't al nou FM.
24: La màquina de casa.
25: 93-889-4949.
16: Publicitat arroba al nou FM.cat. Anuncia't al nou FM.
24: La publicitat més eficaç.
21: A Vic ja pots descobrir el nou centre MG de Movento, al carrer Lleida número 8. Estrenem concessionari i volem que ho celebris amb nosaltres. Vine a descobrir les nostres ofertes especials d'obertura i emporta't el teu vehicle MG totalment equipat i amb 7 anys de garantia. 100% elèctric, híbrid o gasolina. El cotxe que busques és a Movento Garage MG a Vic. Tecnologia, mobilitat i futur al teu abast.
0: El nou FM. El nou so d'Osona.
4: Territori 17.
2: Són 9:15 del matí. Anem a fer un repàs de les portades dels principals diaris de Catalunya i d'Espanya. I com sempre començarem pel 9-9 de la comarca d'Osona, el Ripollès i el Lluçanès. Com sabem, dilluns, nova edició del diari. El titular: investiguen l'origen d'un vessament al riu Ter a Manlleu. Agents rurals i ACA pentinaran el passeig del Ter aquest dilluns per esbrinar-ne les causes. I la imatge principal, doncs, va relacionada amb aquest titular, on van aturar la captació d'aigua per al consum i on es veu dues persones recaptant aigua per analitzar-la i a veure què és esbrinar, què va acabar passant al riu Ter a l'alçada de Manlleu, que es va contaminar el passat dijous. I pel que fa a la portada del Vallès Oriental, el titular que llegi més: fins a 500 condemnats a la comarca compleixen la pena amb treballs a la comunitat. Les mesures alternatives faciliten la inserció social, segons Justícia. Pel que fa a la imatge destacada d'avui, és el... podem llegir: fira amb més expositors a Cardedeu. La fira de Sant Isidre guanya públic atret per l'oferta comercial i per les activitats paral·leles. Per tant, aquestes són les dues portades del diari del 9-9. Pel que fa als diaris catalans, passarem avui... estem tenint problemes de connexió i, per tant, no ens permeten obrir-les. Quan tinguem quan les podem mirar, doncs les comentarem, però de moment no està sent possible. Per tant, nosaltres ara el que farem serà anar a la tertúlia, que, com hem avançat, avui parlarem de futbol femení, després de la victòria del Barça a la final de la Champions contra l'Olímpic de Lió.
4: Territori 17, el 9 FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
2: Passen 2 minuts de 10:15 del matí.

0: I com ja hem avançat avui al sumari, el temps, és temps de tertúlia i ho farem per parlar de la final de la Champions femenina, on el Barça de nou va aixecar el trofeu més important continental i ho va fer imposant-se contra l'equip que ha guanyat més lligues de campions, l'Olímpic de Lió, i per parlar-ne d'aquesta nova fita aconseguida pel Futbol Club Barcelona Femení teníem nosaltres a l'Esther Rovira. Bon dia, Esther.
1: Bon dia.
0: I també a la Laia Miralpeix des del telèfon. Bon dia, Laia.
2: Bon dia.
0: Per començar, us volia preguntar, us ha sorprès, us va sorprendre que el Barça aplastés d'aquesta forma l'Olímpic de Lió?
1: Laia.
2: Jo no vaig poder veure el partit, el vaig anar seguint una mica per la ràdio. Clar, el resultat és el 4-0, no? Però a la mitja part estava 0-0, no? Evidentment no va ser clar dominador, clar guanyador i just vencedor al Barça, però jo crec que si avui en dia un Lió que va entrar un exentrenador del Barça no pot frenar amb aquest 4-0, doncs jo crec que tots ens esperàvem que guanyés el Barça. Hi havia el precedent de l'any passat, però jo crec que no va ser sorpresa que guanyés. I el resultat, ja et dic, aquests dos últims gols finals posen aquest 4-0, però tampoc va ser allò que dius tan apel·lestant, domini clar, però jo m'esperava una mica més sí que del Lió.
1: Sí, jo diria exactament el mateix. Sorpresa que guanyi no, perquè de 6 finals el Barça n'ha guanyat 4, per tant, fins i tot a nivell d'apostes et sortiria que el que hi ha més probabilitat aquests últims anys, evidentment, no a nivell històric, però aquests últims anys és que guanyi el Barça. Però veient com va anar la primera part, el paper que va tenir Cata Coll per haver d'evitar gols, i en el global sí que no t'imagines un resultat tan contundent, no? I fins i tot amb golàs, perquè un dels de la Salma és un,
0: sí,
1: és un golàs,
0: vull dir. Sí, sí, sí.
1: Penso que això, que sí que és veritat que el Barça, doncs, és clarament el gran dominador, continua sent el gran dominador del futbol femení en l'actualitat, però no, crec que ningú s'esperava que fos al final un resultat tan còmode, i més per això que dèiem, per com va anar el partit i que es va haver de decidir tot a la segona part.
0: Doncs jo crec que ho veieu molt clar, que el Barça era el favorit, perquè a inici de temporada, de fet vaig escoltar unes declaracions de la Graham, que ho comentava, que els hi deien que no eren l'equip de l'any passat, que tenien pitjor equip, que seria molt complicat tornar a repetir de guanyar tots els títols possibles, i és que un any més ho han tornat a fer, sobretot també el que van destacar elles, que eren moltes jugadores de la Masia. Per exemple, el titular va jugar Sara Jordi, una noia de 18 anys, que ha sigut una irrupció d'aquesta temporada, i és que no es va notar ni que tenia 18 anys en una final de la Champions. Vull dir que també s'està notant molt la feina que està fent el Barça, de que falten calés, tant el masculí com el femení, i estan apostant per la Masia, i de moment dona la sensació que els està sortint bé. Com ho veieu això vosaltres?
2: Jo crec que és la mare dels ous, no? Que en masculí i en femení, però que s'aposti per la Masia com qualsevol club que ha d'apostar pel planter. El Barça ho ha fet sempre amb el femení, hi han nascut o crescut moltes jugadores, i crec que és molt important, no? I sobretot, doncs, pensant que ja veníem d'una Aitana lesionada, però jo crec que sobretot en femení, i repeteixo, en masculí també, però amb el femení, doncs, que és molt important que es nodreixin de jugadores de la base, perquè sempre ho dic, i defenso molt que les jugadores que senten els colors donen aquell plus diferent, un toc més important, un valor afegit que qualsevol altra jugadora, per bona que sigui.
1: I una altra cosa molt important és que salven el club en els moments més difícils, no? Perquè quan les coses van bé, quan hi ha diners, quan el Barça guanya títols, és molt fàcil, no? Anar al Barça, tothom vol anar al Barça, i en canvi, quan les coses no van bé, qui respon? Quan no hi ha diners o s'han de baixar els sous, qui respon sempre són els de la casa, i això ho estem veient ara, no? En aquesta situació actual del Barça, que tant en els dos primers equips de futbol, tant el masculí com el femení, que acaba donant la cara per com sent els colors i també per com estan acostumats a jugar i com tenen impregnat aquest ADN del Barça, són els joves de la Masia. Per tant, és evident i és de determinant, no?, aquest paper que tenen. I en el cas del femení, també pensant en les quatre vegades que s'ha guanyat la Champions, sí que és veritat que l'equip al llarg d'aquests anys ha patit molts canvis, moltes entrades i sortides de jugadores. Les que van guanyar la primera Champions el 2021, doncs, de grans noms de jugadores de futbol, del futbol europeu, han anat canviant, però sí que continua havent una estructura base, al mig del camp, que és molt la mateixa, i sí que ja aquesta temporada, doncs, l'Aitana no hi ha sigut tant, però Alexi Putellas, Aitana Bonmatí, Patri Guijarro, hi ha un nucli que continua sent el mateix, que són jugadores de molt nivell, jugadores de primer nivell, vaja, mundial, i això també és molt la base, que després es pot nodrir amb jugadores de la Masia, amb grans noms del futbol, i em descuidava la Caroline Graham, també, però vull dir que ja hi ha un nucli molt gros i molt potent al mig del camp, que és qui pivota aquest equip, i aquest continua sent el mateix, i aquest segurament també és un altre dels secrets d'aquest equip, no?, que veurem com acaba, veurem si l'Alexia acaba marxant o no, però que també aquest compromís de ser-hi, de totes elles, tenint opcions de marxar, perquè, evidentment, quan has guanyat un Mundial amb la selecció espanyola, quan has guanyat quatre Champions amb el Barça, quan estàs escrivint la història del futbol femení del teu moment, les ofertes són moltíssimes, però de moment elles han continuat apostant pel Barça, i també crec que això és un dels elements clau per entendre l'èxit que ha tingut aquest equip.
2: I del nucli dur que deies, també destacar el paper de Cata Coll, no? Dissabte mateix, si ho has comentat, no? Si no arriba a fer les parades que va fer la primera part, potser estaríem parlant d'un altre resultat, no? En els moments importants, doncs, que també saber que tens una portera, saber que tens una gran portera quan l'equip no troba la fórmula de fer gol, també és molt, molt important.
1: Sí, quan va marxar Sandra Paños, no?, semblava que
0: hi havia
1: d'haver un buit immens,
0: sí.
1: No?, i que com que els porters acaben sent tan determinants en un equip, també semblava que havia de venir una debacle, no?, i el relleu el tenia al seu costat, i la prova és que ha estat al mateix nivell, o fins i tot més, no?, i que ara mateix no hi ha dubte que Cata Coll és la millor portera del món, no?, i ella ho deia, que en partits com aquest són els que li agrada jugar, són els que la motiven més, es prepara molt, està molt concentrada, i també està al nivell que s'espera que estigui. Per tant, sí, també un element molt clau el de la portera, i una sort també que això que deia, que quan en marxa una que és la de referència, la segona doncs també sigui molt, molt bona.
0: No, i tant, si jo li recordo, una final sempre, els partits importants sempre es guanyen a les àrees, i el Barça de cara les ocasions les que va tenir les va marcar, i Cata Coll les que havia d'aturar les va aturar totes, i ostres, veure si comparaves a Cata Coll amb l'altra portera de l'Olímpic de Lió, jo vaig veure una diferència escabismal, l'agilitat que tenia i també els 1 contra 1s que va aturar, per mi van ser va ser de les jugadores més importants. De fet, escoltant la televisió, la transmissió, ho deien, que era el millor partit que li recordaven a Cata Coll. Bé, i al Barça en general també, però a Cata Coll també, en específic, ho van destacar, que va fer un partidàs.
1: Sí. I tornant una mica allò que deies abans, que potser a principi de temporada semblava que l'equip havia fet un pas enrere, que això, que s'havien hagut de renunciar a jugadores per la situació econòmica, i que el Barça no era un equip tan potent. Ahir cridava l'atenció en les celebracions que tant Pere Romeu com Alexia Putellas tots insistien en la importància de no normalitzar el que s'està fent. Vull dir que des de fora potser pot semblar, no?, que és fàcil de dir, són els passos naturals d'un equip com el Barça, no?, que es va fer una aposta important per professionalitzar-lo, que s'hi han abocat molts diners, encara que ara n'hi hagi menys, no? Però ells, que saben el que costa, l'esforç que hi ha darrere, com de llarga és una temporada, ahir trobo que tots insistien molt en el fet de dir, no ho normalitzem, posem-hi tota la importància, no?, i donem-hi tota la importància que té, perquè ens estem acostumant a que això sigui el que és normal, no?, i que algun any, doncs, potser sí que arribes a la final i la perds, però això no passa cada dia, ni passarà sempre més, i costa moltíssim, no?, arribar fins aquí. I això també penso que és important tenir-ho en compte, i per més que, doncs, això, que tot pugui fer pensar que ets dels favorits, a elles també els hi costa repetir aquestes gestes.
0: No, sí, clar, el nivell d'exigència és que al final guanyes tant que, com ha passat amb... És que no vull portar-ho al futbol masculí, però em ve amb el Madrid ara, que els jugadors són un equipàs i no corre ni un. Doncs amb el Barça també pot passar això, que els egos al final pugin al vestuari i que un dia per un altre doncs l'equip no deixi de ser tan competitiu. Però és que tenen una gana aquestes noies que és increïble. Jo, la veritat que el Barça femení... Jo crec que també tenien l'espina clavada de l'any passat amb l'Olímpic de Lió, però és que és un equip que està a totes les finals, a la Lliga no perd ni un partit, a la Copa igual, i guanyen de golejada sempre. O sigui, és molt d'admirar el que està fent aquest equip, perquè és que demostra la gran capacitat competitiva i de gana que té, perquè a mi em sembla molt sorprenent que el Barça... I a més això el que deies tu, Esther, que l'equip semblava que aquest any, amb la pèrdua de Mariona Calentell, que perdia una mica de nivell, però és que no. Surten jugadores noves, rendeixen igual o millor, i és que i segueixen així. És increïble, és molt... És d'admirar i elogiar molt el que està fent el Barça femení.
1: I canviant d'entrenadors, també, no? Vull dir que,
0: exacte, sí,
1: que l'equip se sobreposa a totes les, no? A totes les circumstàncies que d'entrada poden ser adverses, no? Malgrat que, doncs, que ja formessin part del mateix equip de tècnics, però que doncs, cadascú també hi aporta la seva manera d'entendre el joc i que pot suposar canvis i malgrat tots els malgrats, malgrat els entrenadors, malgrat que hi hagi canvis a l'equip, l'equip continua guanyant, i per això jo insistia molt també en posar el focus en la columna vertebral, perquè segurament això explica per què l'equip és capaç de, doncs, de, si tu ja tens aquesta estructura que és molt sòlida i que funciona molt bé, que llavors la resta de peces s'hi puguin acoplar més fàcilment.
0: Laia?
2: Sí, no, a mi el que, sense desmereixer el Barça i tot el que esteu dient, a mi el que em va sorprendre, i de forma potser més negativa, va ser aquest lío, no? Avui en dia que hi ha tants vídeos, que s'estudia tant el futbol, que hi ha una part molt important prèvia al partit, que estem parlant d'un entrenador que coneix molt bé el Barça, doncs que sortí golejat amb aquest 4-0 que va encaixar a l'Olímpic, no? Em sorprèn una mica perquè... com deies, Esther, hi ha aquesta columna vertebral que tots la coneixem i potser doncs, aquí doncs, no van aconseguir frenar unes jugadores que coneixin, eh? I sense desmereixer el talent d'aquestes jugadores i del Barça en general.
0: Dones totalment amb el que dius, Laia, perquè l'Olímpic de Lió, o sigui, jo m'esperava un equip, el partit no l'esperava que estigués més igualat, i el Barça va ser el clar dominador en tot moment i donava la sensació que l'Olímpic de Lió t'arribaven alguna contra, podien recuperar alguna pilota després d'una pressió alta, però que no generava oportunitats. O sigui, la diferència futbolística del Barça amb el Lió en el partit va ser molt important, i així el marcador va acabar demostrant. Però és que era també l'entrenador, jo crec que va tenir un pes important, ja que va donar la sensació que estava superada en tot moment Giraldez, perquè Pere Romeu la va encertar, els canvis els va encertar. O sigui, és que el partit del Barça va ser de cum laude.
1: I això que deia la Laia, no només la feina prèvia d'estudi de partits, sinó és que ells ja les coneixen molt bé, no? Sí. Perquè doncs, tant en Jonathan Giraldez com l'Ingrid Engen hi ha un coneixement absolut i profund, perquè tu has format part d'aquell equip. Vull dir que fins i tot el que farien igualment en qualsevol altre equip, no, d'estudiar el rival, de veure com juga, de veure els seus punts dèbils, ells és que a més ho saben perfectament, no?, perquè han format part d'aquest equip, i sobta doncs això, que malgrat el que hem anat dient, que no va ser tan clar el domini del Barça durant tot el partit, però que sí que se t'acabin imposant per 4-0.
2: I jo potser perquè no soc del Barça i no m'amago pas, no?, però ostres, a veure aquests partits 4-0, 5-0, 7-8, dius, ostres, una mica més d'igualtat la trobes a faltar, no? Suposo que per els que som més del Barça i així ja està bé les golejades aquestes, no? Però una mica més d'emoció, no? Com l'any passat, no me'n recordo quan van quedar, no? I encara que el resultat va ser negatiu, però una final una mica més emocionant a vegades també està bé, no? Però veníem d'una Copa de la Reina, ara aquesta, tantes golejades, que com pel Barça està molt bé, però potser per l'aficionat allò dius, busques una mica més d'arribar al final del partit amb una mica més d'emoció, no?
0: Sí, és que l'hegemonia del Barça, clar, però la Champions d'aquest any també contra el Bayern van empatar, no? Les semifinals van quedar 1-1.
2: Sí.
0: Clar, és que a mi em va sorprendre que guanyés 4-0. Però a veure, que sí, que el partit a la primera part estaven empatant i a la segona part el Barça va ser superior. I també les que van tenir les van marcar, i l'Olímpic de Lió no. Però el partit al minut 80 estava 2-0. És que sí que al final el marcador és una mica més avoltat, queda una mica maquillat, però sí, l'hegemonia del Barça suposo que per l'aficionat neutre, com passa en tots els esports quan hi ha un equip que domina, doncs s'acaba fent pesat, sí, sí.
1: No, clar, almenys un gol, no, Laia?
2: Sí,
1: en algun moment, un 2-1 per posar una mica de polcós, sí, sí, ja entenc què vols dir.
2: Estava mirant un partit de futbol aquí a la comarca, allò que miro el resultat a la mitja part, dic 0-0, dic, bueno, una mica d'emoció, i tot plegat el poso, miro, i ja veig que estan 2-0, dic, ja està, no? I després al final dic 4-0, dic, bueno, dic, ja és allò... De fet, pots mirar com ha anat el partit i així, doncs que la setmana passada amb l'Atlètic de Madrid també una altra golejada, no? Allò que dius, ostres, va arribar al minut 90, allò, un 0-0, o va, a punt d'anar a la pròrroga, no? Són una mica més divertits, eh? O inclús per l'aficionat del Barça, si acaba bé, allò, un gol al minut 90, 92, allò, dius, hòstia, una mica més d'emoció.
1: Sí que és veritat que en els partits de Lliga saber la diferència de nivell que encara hi ha no, amb tots els equips forma part més de la normalitat, de la quotidianitat, i a mesura que avances en una competició com la Champions no hauria de ser d'esperar, no. No? Però és el que anàvem dient, per com va anar el partit no és tan fàcil que ho puguis equiparar a un partit de Lliga que ja queda resolt a la primera part. Però sí que és veritat que és un dels grans reptes també del futbol femení, no, aquest, intentar aconseguir que no només siguin capaços de tenir aquesta capacitat ofensiva als grans equips on s'hi aboquen recursos, no, sinó que cada vegada hi hagi més igualtat entre tots, no, que tothom hi vagi apostant i que sigui, doncs, molta menys la diferència, que sempre n'hi haurà, i això també passa en el futbol masculí, és a dir, no? Sí. Sempre hi ha dos o tres equips a cada lliga que són els bons, els que tenen més recursos, un grup sempre del mig, i després també sempre hi ha més o menys els mateixos que cada any estan implicats en la zona de perill, no? Però que el femení, la tendència natural també ha d'anar sent aquesta, no? De dir...
0: S'ha d'anar igualant, el talent s'ha d'anar repartint.
1: Exacte, no?
0: Sí.
1: I que doncs això, a cada lliga hi hagi uns equips més punters i que després a nivell europeu també entre ells hi hagi molta igualtat. És el que seria esperable i crec que fins i tot les mateixes jugadores així ho voldrien si els hi preguntéssim, Vull dir que també jo crec que elles serien les primeres, han de ser, vaja, les primeres interessades en que això sigui així.
0: I de cara a l'any que ve, això potser passa, perquè és que el Barça, en teoria, has comentat tu abans, Esther, que l'Alexia potser marxa, però també es comenta Mapi León, Laona Batlle, també, dues jugadores molt importants, és a dir, dues, que era l'altre dia en titulars, i segurament alguna més, que això pot suposar que el Barça, l'any que ve sí que hi hagi més diferència de nivell, però, i això pot suposar que estigui tot una mica més igualat.
1: Sí, no ho sé, veurem, perquè és veritat que fa temps que passa, no?, que s'especula sobre això, sobre el futur de les jugadores del Barça. Apuntaves també abans el cas de la Mariona l'any passat, que semblava també que havia de ser una baixa molt sensible. Una posició, dues, potser és salvable, però, clar, si són gaires canvis, evidentment, tindrà efectes sobre aquest equip. Clar, és que en el cas de l'Alexia es parla de tants llocs diferents, no? Sembla que fins i tot, no?, als Estats Units, que també s'intenta, igual que s'ha fet amb el masculí, intentar, doncs, apostar més per el futbol femení i que tindria també ofertes d'allà. És tan ampli el ventall que se t'escapa saber què pot estar pensant ella, no? I què pot fins ara... La prova és que ella sempre ha apostat per el Barça, però és evident que un equip que té les dues millors jugadores del món, si ens basem en els reconeixements i títols com són l'Alexia i l'Aitana, si en marxa una de les dues, és evident que això quedarà tocat per força. Ha de ser així, vaja.
0: Tu, Laia, esperes que passi o no?
2: Bueno, clar, a mi és allò... Clar, davant dels diners no pots fer res, perquè segurament tots els que som aquí faríem el mateix, no? Malgrat els colors que els puguis sentir més o menys, com els pot sentir una Alexia Putellas o una altra jugadora. Però, clar, depèn si marxen. Si marxen, el Barça pot quedar tocat, però continuarà sent molt superior als seus rivals. Una altra cosa és que imagina't que l'Alexia se n'és al Madrid, per dir alguna cosa, o l'Atlètic de Madrid, no sé, els que els hi pugui fer una mica d'ombra, i que aquesta jugadora se n'és a l'etern rival, no? O si marxen a jugar a fora, el Barça té un planter molt bo, continua doncs, fitxant el que són les millors jugadores de Catalunya, i llavors jo crec que se'n ressentirà, evidentment, però no té ombra, no hi ha cap equip que li faci ombra en aquest sentit, jugui amb qui jugui.
0: Sí, però suposo que a nivell europeu sí que ho notaran més, eh?
1: Sí, no, a la Lliga
0: per descomptat. Si no estem en els rivals directes,
1: a la Lliga per descomptat. No. Però, clar, a nivell europeu, si tu... no sé, és que com que es parla del Chelsea, es parla de... de Londres, el PSG, es parla d'equips, exacte, es parla d'equips molt punters. Llavors, si tu col·loques una d'aquestes jugadores en un d'aquests equips, segur que tindrà transcendència, si més no, a nivell de la Champions, que és, en el fons, la competició on es marquen les diferències, perquè a cada lliga passa el mateix, no? que passa aquí, que les diferències entre aquests equips i la resta són molt grosses. Per tant, segur que pot acabar tenint efectes i canviar aquesta hegemonia que estàvem dient que durant molts anys va ser de l'Olímpic de Lió i que actualment, indiscutiblement, és del Barça.
0: És del Barça, sí, sí. I això que, clar, vosaltres, la deu d'Alexia, o sigui, l'enteneu, perquè ella es vol quedar, el club vol que es quedi, però clar, les dues persones que estan, les dues institucions que han de negociar, volen quedar-se, però és que no hi ha un acord. Ho enteneu, això, o no?
1: Clar, és que si tu te n'ofereixen 10 i a l'altre lloc te n'ofereixen 1, entenc que el teu representant el que deu intentar és que la cosa quedi més o menys a la meitat, i ara mateix al Barça això no és possible per la seva situació econòmica. Per tant, entenc que deu ser difícil, perquè ella deu dir l'ordre que deu donar ella, no? Els seus agents deu ser de dir la prioritat és el Barça, però evidentment amb unes condicions millors, i el Barça deu dir per nosaltres també és una prioritat, però això no ho podem oferir, no? I entenc que, evidentment, s'encalla molt per aquest tema. No en tinc ni idea,
2: sí, totalment d'acord, eh? Jo crec que per colors no ho entendria, si fos del Barça, jo, però com a guanyar-te la vida, buscar-te la vida, em sembla que tots faríem el mateix. Futbolista o amb una altra cosa, eh? Has de deixar de banda els sentiments i jugar. Ja et dic, sempre... Per exemple, el que va passar amb en Joan García l'any passat, jo no ho entenc, no? Però se'n va anar al Barça i això no ho puc entendre, no? Però no ho entenc com a periquita, no? Però si em deixo davant de la samarreta, dic que tu no sé si hagués fet el mateix, no? Però és que és evident. Vull dir, és que no, amb això no em pots fer-hi res.
1: No.
2: O t'iguales, clar, a mi hauria agradat que se n'hagués anat lluny, eh? Vull dir, el Barça no, lluny, marxa.
1: També és veritat.
2: I ho guanyaràs el mateix, eh? Però
0: amb l'Alexia no passarà, això, eh? No.
1: També és veritat que, clar, l'Alexia té 32 anys.
2: L'Alexia va començar jugant a l'Espanyol.
0: A l'Espanyol, sí, sí.
2: Nosaltres li vam ensenyar a jugar.
1: També és això que deia, que l'Alexia té 32 anys. Vull dir que tard o d'hora... acabarà passant, i acabarà passant com va passar amb ni més ni menys que amb Messi.
0: Sí, jo ara ho estava pensant, és que ho pots comparar.
1: Vull dir, és que és comparable. Sí. Per tant, passarà més aviat, més d'hora, anar bé, ella és això, ella preferiria allargar uns anys més de quedar-se al Barça i després acabar fent com fa tothom, o ara, per exemple, en Lewandowski, que també ho veiem. Vull dir que acabar-ho fent ho acaben fent tots, perquè quan arribes al xou al voltant dels 35 anys, que ja no rendeixes al mateix nivell, però encara hi ha països on hi ha recursos i on volen potenciar el futbol, evidentment tothom hi acaba anant, i és el que acabarà passant. Ara entenc que això, que ella doncs, té una edat que encara potser pot jugar a un nivell molt alt al Barça, 2 o 3 anys més, i és el que ella deu estar intentant pressionar, de dir, la meva prioritat és aquesta, però amb un sou una mica millor, i aquí és on està enrocada la cosa.
0: Per al sou que té Alexia deuen ser diners, o sigui, perquè la van renovar no fa gaire, crec. i va passar a tenir un contracte important, però o sigui, a mi el que em sorprèn d'ella és que, no us, vull dir, sense saber les quantitats ni res, que em vulgui més, perquè o sigui, jo crec que ara hi ha jugadores que estan, o els, que estan gairebé al seu nivell o al mateix nivell i són més joves i que li poden oferir els mateixos diners. Per exemple, l'Aitana, la Graham, que per mi és una eterna infravalorada, mai es parla d'ella i per mi
1: sempre ha estat infravalorada.
0: Per mi és la millor jugadora. Jo quan vaig veure el Barça femení, la jugadora que més em va impactar és Graham. Però deixant de banda això, que a mi em sorprèn que potser, o sigui, entenc el que diu la Laia, però si fos del Barça, a mi m'emprenyaria que se n'anés pel tema dels calés. Perquè jo crec que ella també ha de ser conscient de l'edat que té, que en té 32, i que, clar, un contracte de llarga durada, tenint 32 anys, és que, no sé, és una incògnita, perquè si et lesiones, com li va passar, et dius adéu i és que pràcticament ja estàs fora.
1: Sí, sí.
0: O sigui, jo no ho veig tan... Jo crec que hauria d'acceptar, com li va passar amb Messi al Barça, si ho estimes tant, per menys diners t'has de quedar.
1: No, veurem. Serà un tema d'aquests propers dies. Vull dir que ho sabrem més aviat que tard, com anirà. Per tant...
2: Jo penso que quan se'n va parlant tant és que la gent, ja sap, bueno, la gent des del club ja saben alguna cosa i tot pinta que marxarà, no? Aquell dia, en l'últim partit de Lliga, em sembla que plorava.
0: Sí, estava molt
2: emocionada. Bueno, coses d'aquelles, detalls d'aquells que dius ja veus...
1: Sí, però en canvi aquests dies no li hem vist tant, no? Potser, no sé.
0: No estava tan emocionada.
1: Jo crec que si m'hagués de basar en ahir, diria que no.
2: Han jugat a Canàries, el dissabte a Oslo, era a casa, no?
1: Sí, sí.
2: No sé, bueno, no, vull dir, potser de vegades això, les negociacions fan un gir i canvien totalment, però jo penso que té un peu mig fora.
0: Sí, està 75-25.
1: Doncs,
0: Laia Ester, moltíssimes gràcies per participar avui a la tertúlia al Territori 17 sobre aquesta victòria del Barça femení a la Champions. Ens veiem una altra, moltes gràcies.
1: A tu, que vagi bé.
2: Merci.
3: Territori 17. El 9FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
0: I ara és moment per escoltar la cançó del dia.

és Duel of the Fates, que forma part de la banda sonora de Star Wars. Aquesta és una de les sagues amb més èxit de la història del cine, i avui, precisament, està d'aniversari, ja que el 25 de maig del 1977 es va estrenar la primera pel·lícula que anys més tard es va retitular amb el nom d'Una nova esperança perduda. L'autor de la banda sonora, John Williams, que és la que estem sentint, ha estat el compositor de, la música que sentim a pel·lícules com la saga de Harry Potter, Solo en casa, E.T. o Indiana Jones.

0: A Tren d'Alba, cada dia els usuaris i usuàries de la línia R3 de Rodalies que veuen sortir el sol des d'un vagó ens expliquen les gràcies i les penes del primer comboi que uneix Ripoll i Barcelona o les feixugues jornades amb el tren després de treballar.
1: Benvinguts a Tren d'Alba. El 9-9 del Vallès Oriental va fer un reportatge l'altre dia de com estan les obres de desdoblament des de Parets del Vallès a la Garriga. A més, resulta que la represa del servei de l'R3 entre l'Hospitalet i Mollet-Santa Rosa continua sense data clara per la caiguda d'un mur a Boncada a bifurcació i pels robatoris de cable que han deixat la catenària inutilitzada en diversos trams. Adif ha admès que aquests problemes els obliguen a reajustar el calendari i comprometen la obertura. I mentrestant, les obres de desdoblament entre Parets i la Garriga avancen en viaductes, murs i moviments de terra ja visibles, però encara sense vies instal·lades, usuaris i ajuntaments dubten que els treballs acabin el 2027 i critiquen la manca d'informació i seguiment institucional. Els pròxims dies us aniré detallant què passa tram per tram. Va, ens retrobem demà amb més històries del tren i de l'R3.
2: Doncs anem a saber com està ara mateix la línia R3 i també les carreteres. Doncs mireu, com pel que fa a l'R3, avui és un dia a mig gas, ja que hi ha molts llocs que és festa, altres que no, però per sort no tenim incidències ara mateix a la nostra línia ferroviària. I pel que fa a les carreteres, a aquestes hores del matí no destaquem cap retenció en cap punt de les nostres comarques, però això sí, avui, per la gent que torni d'aquest pont de la segona Pasqua, que miri el mòbil, que s'hi fixi, perquè poden haver-hi retencions en hores puntes amb l'operació tornada després d'aquest pont d'aquest cap de setmana de maig, que ha fet bon temps i això ha provocat que molta gent se n'hagi anat cap a la costa. Així que ara mateix a les carreteres no hi ha congestions i tampoc cap incidència, però de cara a la tarda en poden haver-hi. Per tant, avui recordeu de mirar el Google Maps, el Waze i altres aplicacions que tingueu instal·lades per saber com està l'estat de les carreteres.

0: I ara ha arribat el moment de repassar els resultats dels principals equips esportius de les nostres comarques. I com sempre, començarem des d'aquí, des de la casa, el 9-9. Ja tenim en Guillem Sánchez a l'estudi. Bon dia, Guillem.
1: Bon dia, què tal?
0: Com va tot?
1: Doncs molt bé, moltes ganes d'explicar-vos tot el que ens ha deparat aquest cap de setmana esportivament parlant per als equips de casa nostra.
0: Hi ha poqueta cosa, eh?
1: Hi ha poqueta cosa, s'ha de reconèixer que mica en mica amb les competicions acabades, tot el que és competició regular, evidentment, va cap a la baixa, però sempre anem trobant píndoles i coses per on gratar. Per poder-vos acostar el que ha passat a casa nostra aquests 3 dies. Digues.
0: Hi ha poca cosa, però cosa important.
1: De fet, això és una situació que ens hi trobem, que segurament quan més partits hi ha, quan més volum d'esport hi ha, segurament és perquè és en dates en què els partits són menys rellevants. A mesura que n'hi ha menys és perquè segurament s'estan jugant coses més importants.
0: Correcte.
1: Per tant, només hi arriben els qui s'hi juguen
0: els
1: coses de veritat. Correcte. Doncs va, anem a repassar què ens ha deixat el cap de setmana, començant pel partit que va jugar el Club Patí Voltregà masculí. Aquest dissabte al vespre contra l'Igualada, era el segon partit dels quarts de final del play-off per al títol. El Voltregà havia de guanyar contra l'Igualada, ja que havia perdut el primer partit de la sèrie a fora i ho va acabar fent per un contundent 6-4. De fet, els locals es van avançar amb un clar 3-0. L'Igualada va aconseguir acostar-se fins al 3-2. Petxi Armengol Júnior va fer el 4-2 i des de llavors ja fins al final els locals doncs van mantenir aquest avantatge per forçar la Igualada i precisament per forçar aquest tercer partit que es jugarà demà mateix dimarts. Per tant, el dimarts al vespre ja sabrem quin és l'equip classificat per jugar les semifinals del play-off pel títol. Hem de recordar que totes les eliminatòries dels quarts de final hauran arribat al tercer partit, excepte la del Liceo, que sí que va guanyar aquest cap de setmana contra el Lleida. Per tant, és l'únic equip ja classificat per les semifinals de la competició.
0: I, per tant, pot ser l'últim partit d'Eric Vargas.
1: Sí.
0: La samarreta del Voltregà.
1: Sí, de fet, a Eric Vargas se li va fer un homenatge aquest dissabte a casa, un cop acabat el partit. Els seus companys, evidentment, el van aplaudir al mig de la pista, se li va fer entrega d'un reconeixement i els seus companys també el van mantejar un cop acabada aquesta celebració, ja que depèn del resultat de demà dimarts, hauria pogut estar l'últim partit d'Eric Vargas com a jugador i capità del Voltregà aquestes últimes temporades. Per tant, enhorabona per la part que li toca a l'Eric i, evidentment, esperem

0: que pugui tornar a jugar com a mínim una altra partida a casa. Això voldrà dir que el Voltregà haurà guanyat aquesta eliminatòria. També hi ha promocions, en aquest cas per pujar de categoria al món del futbol.
1: Molt interessants, eh? M'encanten.
0: Molt interessants, tant del grup 7 com del grup 8 de quarta catalana, per poder pujar a tercera. El dissabte es van jugar els 4 partits en presència d'equips de casa nostra. El dissabte, el Centelles i l'Aigua Freda van empatar a 2 amb un gol dels visitants a última hora per forçar aquesta igualada. El Balanyà, per la seva banda, va perdre per la mínima 1-2 a casa contra el Vigues, i els dos partits del grup 7, descens també a tercera, van acabar amb empat. La Santperenca va empatar a 1 al camp de la Gleva, tot i començar perdent, i el Sant Vicenç i el Rupit van empatar a 0 també en el partit disputat dissabte a la tarda. Per tant, totes les eliminatòries es decidiran el cap de setmana que ve. Recordem que un cop disputades aquestes semifinals, els dos equips guanyadors de cada grup hauran de jugar també una final anada i tornada. Per tant, encara queden com a mínim 3 partits més per saber quins d'aquests 8 equips acaben jugant la temporada que ve a la tercera catalana de futbol. Més coses.
1: Vinga, va.
0: Anem pel bàsquet, et sembla?
1: Sembla, va, sí.
0: Doncs va, perquè el Pavelló Castell d'Emplana es va acollir aquest cap de setmana per 5 anys consecutiu la disputa de la Copa Pule Batido de bàsquet premini, és a dir, d'equips de 8 a 10 anys. El nom ja té...
1: Pule Batido.
0: El nom ja té la cosa, però bé, ja està muntat així. Una competició que va acabar guanyant el Mataró, que es va acabar imposant a la penya a la final per 63-58, una competició, com dèiem, disputada durant tot el cap de setmana i que va comptar amb 8 equips. Per tant, bàsquet també de nivell, encara que sigui bàsquet a base aquest cap de setmana, al Pavelló Castell d'Emplanes. I, si et sembla, Andreu, farem un parell de punts més. El primer, per explicar que el Girbau Victorins Taula ha estat campió absolut femení de Catalunya per equips, mentre que el masculí va aconseguir la tercera posició al Campionat Catalunya per equips, que es va disputar el cap de setmana a Balaguer. Per tant, enhorabona també als dos conjunts. I hem d'explicar que aquest dissabte es va disputar la 21a edició de la pujada a la Trona, aquí a les Masies de Voltregà, una 21a edició amb una 80ena d'equips participants en les categories tant de velocitat com també de regularitat, que al final es va acabar imposant Jordi Vilardell, amb Sergi Guitart i Gerard de la Casa completant aquest podi amb els 3 primers classificats.
1: Perfecte, Guillem. Doncs ja hem vist poca cosa, però important, eh?
0: De nivell ho seguirem explicant fins que s'acabin la majoria de competicions.
1: D'aquí un parell o 3 de setmanes.
0: Correcte.
1: Vinga, Sánchez, ens veiem en una estoneta.
0: Perfecte, fins ara.
1: I nosaltres ens anem cap a Cardedeu. Enric, aquest cap de setmana què hi ha hagut per aquí a la zona? Poca cosa com aquí a Osona o ha tingut més moviment?
2: Mira, doncs molt, molt, molt poca cosa, però sí que direm que la Fundació Handbol Sant Vicenç, en aquest cas, contra l'Handbol Cardedeu, va perdre per 32-31, per tant han guanyat els de casa, en aquest cas, i de cara a l'Handbol Granollers, els de capital de comarca, també d'Handbol, l'Irudec Bidasoa Irun no ha aconseguit guanyar el Freiking Granollers, per tant contents per aquesta banda, perquè encara 31-32, per tant llarg viatge, però merescuda victòria. I ens quedem amb això. No tenim res més. És un cap de setmana bé, que ja està en ple moltes competicions. Sí, sí. I haurem de veure com replantegem aquest final de temporada.
1: Crec que el futbol també juga el del Cardedeu. Està a l'ascens de segona catalana.
2: Sí, està a l'ascens de segona catalana. Cert, i estan ara pendents de l'última.
1: Perfecte, Enric. Doncs ja ens ho portaràs. Vinga.
2: A reveure.
1: I nosaltres acabem amb l'Isaac Muntades. Isaac, què ha passat aquest cap de setmana al Ripollès?
3: Bon dia, Andreu. Doncs comencem per la promoció segona catalana de futbol, perquè el Camprodon va perdre a casa per 0-2 davant el Vistalegre, que van ser superiors, sobretot durant els primers 20 minuts de partit, i els visitants van avançar al minut 10 amb un gol de Sánchez. El Camprodon va reaccionar i va tenir 3 arribades clares de gol, però no va convertir-les, i tot i que a la segona part l'apartat físic es va igualar, els visitants no van fallar en una de les poques oportunitats que van tenir, i Jiménez va fer el segon després d'aprofitar una pèrdua pilota a mig camp. Per tant, el Camprodon haurà de muntar la setmana que ve a camp contrari per pujar de categoria. En cas contrari, doncs, continuarà una temporada més a la tercera catalana. I aquest cap de setmana, pel que fa a les curses de muntanya, l'atletisme, Planoles va plegar la 12a edició de la Batega amb un total de 460 corredors. El trail de 27 quilòmetres va ser guanyat per Edu Rodés, seguit de Domènec Aguilar i Lluís Salcedo, mentre que Helena Dan es va imposar en categoria femenina per davant de Montse Gràcia i Coral Mustienes. En la modalitat sprint de 18 quilòmetres van vèncer Borja Castell i Ari Carbonell, mentre que la cursa 10 quilòmetres, la short, van vèncer Jonathan Rodilla i Júlia Bosch.
1: I fins aquí el repàs dels resultats esportius a les nostres comarques, i nosaltres ara anem a parlar de les notícies curioses que passen en el nostre entorn amb la secció de les coses que passen. I com sempre, aquesta secció que ens porta la Laia de Déu des d'Ona Codinenca. Bon dia, Laia, què tal? Com anem?
4: Bon dia.
1: Bon dia.
4: Pues molt bé, és dilluns i tot el meu entorn està de festa.
1: Això t'anava a preguntar. Això et frustra que tinguis moltes persones que coneixes que tinguin festa i tu sí. No ets una d'elles.
4: Ja. Correcte.
1: Entenc.
4: Correcte.
1: O sigui, tinc el mateix sentiment.
4: És bastant trist, perquè he deixat a la meva parella dormint al llit tranquil·lament i plàcidament. Oh. Ha sigut com un...
1: I tu ve de marxar, sí, sí.
4: Ai, quina paneta.
1: Jo, per sort, a casa...
4: No passa res.
1: A casa sí que, treballaven els meus pares, però amics i tot clar. Això entorn que tinc, sí que molts tenien festa.
4: Però mira, treballar des de casa, mira, encara, saps?
1: No, no, que, que treballaven. No, no des de casa, sinó
4: treballaven.
1: Presencialment, sí que treballaven.
4: Presencial. Sí. Ai, la classe treballadora, que és no.
1: Exacte.
4: Però bé, avui et porto... Unes quantes cosetes, diferents totes elles, vale? Començaré per la primera, perquè, bueno, la SER fa relativament pocs dies titulava el següent, és que ojo al dato. L'Institut Valencià de Cultura traduce tirant lo blanc como echando lo blanco.
1: Això hauria de ser cadena perpètua.
4: Però és que no només això... Vale, o sigui, però... jo he fet de... Stalker, vale?
1: He
4: buscat la notícia, vale? I no només això, sinó que hi ha més errors dins... O sigui, que estem parlant... No estem parlant d'algú que s'hagi equivocat i que, saps? I que ho hagi fet malament i que sigui... Saps?
1: Vull dir, sí.
4: Ha fet la traducció literal de tirant-lo blanc.
1: Echándolo blanco.
4: Que és echándolo blanco. Vull dir... Però també hi ha... clar, al final, vull dir, això està a la web de l'Institut Valencià de Cultura. Aleshores, més enllà d'això, vull dir... també he traduït, ho estic llegint ara, en plan de... O sigui, la traducció en castellà seria tirante el blanco. Que jo no estic a favor d'aquestes traduccions aberrants.
1: Jo tampoc.
4: Vull dir, perquè... Vull dir, no, parem de traduir coses. Vull dir, no, basta ja. També... es pot llegir El Grande Clásico Valenciano. El Grande... El... és que no puc, és que em poso molt nerviós, Andreu.
1: Això és que...
4: Però, a més, això és també perquè ho han fet... O sigui, en comptes d'utilitzar, no sé, el Softcatalà, que
1: sí,
4: va molt bé
1: sí, sí.
4: per traduir, o qualsevol altre, vull dir...
1: O anar un lingüista.
4: Que és... Exacte, correcte,
1: persona,
4: o un lingüista.
1: Una persona del País Valencià que...
4: Sí, que sigui filòleg
1: o lingüista. Segur que et traduiran molt millor que d'on ho hagin...
4: Però han traduït també vilarealenc, sinestèsicament i baixesa moral o coses com preguntes que no inclouen el signe d'interrogació al principi, perquè això està escrit en castellà. Aleshores, en castellà ja se sap, no?, que al principi d'una pregunta va el simbolet al revés d'interrogació. Massa embracaciós, perquè segur que si em poso a indagar més em trobo traduccions literals molt fortes. Vull dir, de fet, n'he anat veient, no me les he apuntat, però vull dir, però és que Echándolo Blanco em sembla tan divertit.
1: Sí, no, Echándolo.
4: Vull dir, és tan divertit, em sembla fascinant. Però bé, continuem.
1: Va.
4: Vinga. Clar, jo aquesta notícia l'he agafat de la que porto ara, Et Felicito Fill, que em dona totes
1: dona
4: les
1: la
4: meves...
1: Vida, eh?
4: Em dóna totes les meves alegries. El que sí que és veritat és que és una notícia anglesa, però han traduït el titular. Vale? El titular diu així. Un camió de reparació de sots queda engolit per un sot que havia de reparar.
1: Però veure,
4: és una notícia del diari de Telegraph, que per desgràcia de tothom no he pogut llegir la notícia perquè és de pagament, així que només em queda fer hipòtesis sobre com passa això.
1: Vull dir, se't queda un camió... Amb un sot...
4: De reparar sot. Vull dir...
1: Es deuria posar a sobre.
4: No, la imatge surt... sembla un sot que és molt totxo, vale? En plan de que és un gran sot, no és un sot petitó.
1: Va.
4: No és un sot petitonet, saps? És un
1: sot,
4: un senyor sot. I es veu que... Vull dir...
1: Va, ha quedat com amb dues rodes a l'aire,
4: sí,
1: no?
4: Sí. Ah, exacte, però és... O sigui, a mi em sembla curiós, més enllà dels jajas que em provoca aquesta notícia, és com un... Vull dir, i aleshores ha vingut un altre camió de reclassots per treure el camió dels sots del sot que havia d'arreglar el sot?
1: Com es deu bé cada? Sí. Clar, és veritat, perquè treure un camió d'aquests... O sigui, si ja treure el sot no hauria de ser una tasca senzilla, treure el camió encara és més complicat.
4: O bé una grua per remolcar el camió dels sots,
1: sí.
4: I aleshores el camió dels sots intenta arreglar el sot i es torna quedant el sot?
1: Sí, sí, sí, sí.
4: Vull dir... Jo allà ho deixo, eh?
1: No, no.
4: Aquí, que
1: cadascú... Moltes preguntes que no tenen resposta.
4: Ah, exacte. Aquí que cadascú faci les seves pròpies interpretacions i les seves pròpies hipòtesis.
1: Així cadascú s'imagina com deu haver acabat aquest
4: cas. Ah, exacte. Perquè jo tampoc ho sé. Vull dir que qui ens estigui escoltant o veient, si algú sap com ha acabat això, si us plau que m'informi. Per favor, ho demano. Necessito saber el desenllaç d'aquesta història fatídica del camí de reparació de sots. En fi, i per últim et porto un fets o fakes.
1: Vale?
4: Ara et tiro el titular. Vale? Un home va ser detingut al Brasil per disfressar-se de la seva mare de 60 anys amb perruca, vestit i maquillatge per fer l'examen de conduir per ella.
1: No, això és veritat.
4: És veritat.
1: Home, és que
4: és
1: estava...
4: Mentida.
1: És veritat.
4: Sí, sí, literalment és veritat, això, com he dit, ha passat al Brasil, l'home té 43 anys, la qüestió, i això ho he sentit aquest matí per Catalunya Ràdio i m'he quedat en plan de, agafo aquesta notícia, me la faig meva i la busco. I efectivament l'he trobat. Es veu que la mare, de 60 anys, no tenia carnet de conduir i estava intentant treure's el carnet de conduir i la pràctica, pues, com que no se li donava bé la senyora, vull dir...
1: No, no.
4: No passa res, vull dir, també em pregunto.
1: Però una cosa...
4: Tens 60 anys,
1: vull dir,
4: potser
1: aquí,
4: ja no et cal.
1: Aquí és on jo... Aquí és el quid de la qüestió. Amb 60 anys treure del carnet de conduir, a no ser que sigui d'una urgència molt necessària, que hagis d'anar a un lloc cada dia, que una senyora de 60 anys al cotxe... O sigui,
4: es veu que estava desesperada. Havia suspès 3 vegades i estava en plan...
1: Però...
4: No puc més! No puc més!
1: Que es tregui el de 49, el de ciclomotor... Aquest és més senzill.
4: Bueno, aviam, la meva pregunta és, si no t'has pogut treure el carret... Si no has pogut treure el carret de cotxe, estàs segur que pots conduir una moto?
1: Va, un scooter, sí.
4: No sé, jo no opinaré perquè... No he conduït mai una moto, ni de 49, ni de,
1: no,
4: ni de res.
1: Tampoc.
4: Vull dir, aquí no puc opinar. No em sento segura. De paquet, molt. La qüestió és que el fill va decidir que era molt bona idea, perquè recordem que és un fill, que no m'importa... Vull dir, que si ets una drag queen, em sembla... T'aplaudiré i em sembla fantàstic que et sentis dona en
1: sí,
4: un cos
1: sí,
4: d'home.
1: No.
4: Vull
1: Correcte.
4: Dir, 100%, no vaig per aquí. Va decidir que era molt bona idea deixar-ho en mans del seu fill perquè ho intentés arreglar. I què se li va acudir el fill? Va dir, anem a transformar-nos en la meva mare. Perquè, clar, és molt viable i ningú se n'adonarà.
1: No.
4: La qüestió és que... Ell va anar vestit de ser mare i la policia d'allà ja va notar doncs, que alguna cosa no anava bé. Més enllà de que va arribar com 2 hores tard, vale? Vull dir...
1: S'havia de preparar, s'havia de maquillar...
4: Clar, s'havia de preparar, però és que a més ho va fer malament perquè el seu aspecte no coincidia amb les dades. I per tant van decidir començar a investigar tot això. Vull dir, ell estava molt nerviós, tal, no sé què, i... Tot això també ha sortit al The Guardian. Total, que va arribar al punt de que es va posar una perruca, s'havia pintat la cara, les ungles, portava la seva ropa... No tinc o sigui, tinc imatge de com és la mare,
1: però no
4: tot
1: dir,
4: i que aquesta
1: no?
4: persona no sé si és la mare o és el fill. És que l'estic veient ara, bueno, pot estar al 20 minuts. Total, que al final, efectivament, pues... el va pillar i diu dijo que havia venido en lugar de su madre a hacer el examen porque ella no lo sabía.
1: Ah,
4: vull dir,
1: es trobava malament. Portava el justificant mèdic.
4: El justificant. Ja, bé, és que em sembla, hi ha una imatge que
1: és
4: surt aquesta. El joven fue detenido por fingirse su madre y la foto és de la policia de Brasil i es veu a la persona aquesta vestida, o sigui, el fill vestit de ser mare així dormint, saps? Dormitant al calabós o meditant sobre el que acaba de fer i veient que sa mare no tindrà mai el carnet i que a sobre també una part de culpa és seva. Vull dir, cosetes que passen
1: en
4: el món. Vull dir, això a mi
1: no
4: dona la vida, la veritat.
1: Sí, però no em surt... O sigui, és una cosa que dius, mira...
4: Home, però has de... O sigui, ho has de tenir com molt meditat.
1: No, i tant,
4: no? Vull
1: sí,
4: dir,
1: sí.
4: Però a sobre no arribis tard, amor. Vull dir... O sigui,
1: no
4: ja que vas
1: nerviós,
4: a fer el paper...
1: No et posis nerviós.
4: Sí, O ja que t'estàs muntant tu la performance, saps? No arribis tard. Vull dir,
1: exacte,
4: que no és una cita al metge, saps? Que mira, jo que sé, encara pot colar, però estàs intentant que te mare es tregui el carnet, sí, fent-se passar tu per ella. Vull dir,
1: o una zero nota sentit. O una nota del menjador, que la firmes tu.
4: Lo típic de falsificar les, sí, notes de les firmes, exacte, que es feia, sí, sí, bueno, sí, quan jo anava a l'institut, de falsificar la firma de la mama, tal, no sé què. Sí, sí, ho ha vist la mama, ho ha vist la mama.
1: Es fos en silenci, sí, sí.
4: Ah, exacte, vull dir que al final...
1: No sé si tenies alguna cosa més. Ah, val, doncs...
4: No,
1: val, doncs,
4: ja està.
1: Doncs ja tenim encara un minut. Però a mi això del Brasil, o sigui, és que... No m'ha sorprès que hagi passat una cosa així tan random, perquè és que ja el món ja...
4: Bueno, jo crec que cada cop està pitjor, sí, més allà. O sigui, a veure, hi ha molta... Vull dir, et felicito, fill, que ens està durant la vida. Gràcies des d'aquí per existir. La veritat és que, o sigui, hi ha notícies... O sigui, hi ha moltes que no porto perquè són molt visuals i aleshores explicar-les costa moltíssim.
1: Ja, sí, que, sí, sí, hi ha moltes notícies, saps? Que necessites la imatge, correcte.
4: Però realment això m'ha semblat bastant divertit. És una mica, està una mica a l'alçada de jutges utilitzant la intel·ligència artificial per fer,
1: sí,
4: sentències.
1: Sí, correcte.
4: Vull dir, és una mica 50-50, eh? Estan a la part amb aquestes dues, vull dir, sense problemes. Però bueno, és divertit, és divertit.
1: És divertit. Doncs Laia, fins aquí les coses que passen. Ens veiem la setmana que ve a veure què més portes.
4: I tant.
1: Vinga.
4: Que vagi bé.
1: Igualment.
4: Ciao.
5: El nou FM, el nou so d'Osona. 24/7.
6: Cobertes serveis funeraris. Els nostres tanatoris estan ubicats en els nuclis urbans més poblats de la comarca d'Osona per oferir un millor servei. Tanatori de Vic, Tanatori de Manlleu, Tanatori de Centelles i Tanatori de Roda de Ter. Sabem que són moments difícils i per això el nostre compromís és atendre-us en tot moment amb un tracte humà, sensible i respectuós. Cobertes serveis funeraris. Telèfon 24 hores, 93 883 23 46.
7: Ara, a Impremta Mater, estrenem un nou servei de copisteria des de la web. Estalvia temps. Envia els teus documents a impremtamater.com i passa-ho a recollir quan vulguis o t'ho portem a casa. Impremta Mater. Ens trobaràs a la carretera de Sant Hipòlit 23 de Vic.
8: A Vic ja pots descobrir el nou centre MG de Movento, al carrer Lleida número 8. Estrenem concessionari i volem que ho celebris amb nosaltres. Vine a descobrir les nostres ofertes especials d'obertura i emporta't el teu vehicle MG totalment equipat i amb 7 anys de garantia. 100% elèctric, híbrid o gasolina. El cotxe que busques és a Movento Garage MG a Vic. Tecnologia, mobilitat i futur al teu abast.
5: El nou FM, 92.8.
9: Obrir un llibre, trobar el regal perfecte, conèixer els teus autors preferits.
10: A Mater, cada racó és una invitació a descobrir, compartir i aprendre. Una llibreria on cultura i proximitat es donen la mà.
9: Llibres, papereria i regals.
10: Mater, des del 1957. Ens trobaràs al carrer Pla de Balanyà 23 de Vic.
11: A Boi Galtés trobaràs tot el que necessites relacionat amb l'equitació. T'assessorem i t'equipem amb tot el que et faci falta. Som especialistes. No ho dubtis i vine a Boi Galtés. Ens trobaràs al carrer Jaume I de Vic, número 5, al 93 886 1420, a la nostra web www.boigaltés.es i també som a Instagram, boigaltés.equitació.
12: A ALR tenim el vehicle que busques.
13: Per moure't, lloga un cotxe ALR. Per les teves mudances, lloga una furgoneta ALR. Pels teus desplaçaments amb la família, lloga un minibús ALR. Pels teus transports grans, lloga un camió ALR.
12: A ALR tenim el teu vehicle de lloguer. Lloga pels dies que vulguis. Més informació a alr.cat.
5: El nou FM. El nou so d'Osona.
14: Territori 17.
1: Són 11:15 del matí. Bon dia, què tal, com anem, Guillem?
0: Un altre cop aquí.
1: Un altre, eh?
0: Un altre, sí, cop aquí. Crec que l'últim d'avui, si no passa res estrany.
1: No, jo crec que ja està, és suficient.
0: Tot i que mai es pot dir mai, però...
1: Exacte, mai es pot dir mai.
0: Què, anem a repassar, no? Alguna coseta sí, que ens ha deixat, que ens ha deixat Twitter aquests dies. Mira, que no es passi com en Sergi, perquè tot i que avui nosaltres estiguem aquí treballant, hi ha molta gent que fa festa. Per tant, pot ser que hi ha gent que no se'n recordi que avui s'ha de despertar, anar a treballar i totes aquestes coses. En Sergi ens escriu avui: m'acabo de rentar la cara amb les ulleres posades. Ha estat una mica humiliant, la primera vegada que em passa.
1: Ànims.
0: Jo he de dir que m'ha passat alguna
1: vegada.
0: Molt
1: de dilluns, no, això?
0: Molt de dilluns i molt de... no sé què estic fent amb la meva vida avui. Va, la Marta ens avisa del següent i avui ens explica: com li dic ara al meu cos que només ha viscut un cap de setmana de maig calorós al poble que estiuejo i no han estat uns dies qualsevol d'estiu? Per tant, vol dir que la previsió és que encara aquest estiu sigui pitjor. Aquelles tardes al poble, a 45 graus, que no pots sortir fins a les 8 del vespre, fins a les 9...
1: Pots sortir de les 10 de la nit a les 7 del matí.
0: Gairebé. Bé, és una bona hora per fer coses, també.
1: Sí.
0: Va, aquest usuari també ho té molt i molt clar. Ens diu: és maig i ja hi ha més de 30 graus. A mi, desperteu-me quan ja sigui octubre. Molta gent, del team fred.
1: Sí. Jo, a veure, sí o no... Però t'haig de dir una cosa. L'any passat, jo recordo, va fer un juny que fotia una calor espectacular i recordo que el juliol...
0: No la vam tornar a veure.
1: No la vam tornar a veure. A l'agost sí, però que calma.
0: Calma, perquè queda encara molt fins a final d'agost, perquè a més aquí arribarà la primera setmana de setembre i ja no tindrem la sensació d'estiu.
1: No.
0: Per tant, calma i tranquil·litat. Sí. Va, i la llei de Murphy s'aplica en molts i molts contextos, com per exemple aquest. Ens diuen: a mi m'agrada el fred. Ho diu bastant la calor. Doncs va, i em mudo a Suïssa l'any que probablement ha fet més fred a Catalunya que aquí i m'estic morint de calor a dia 24 de maig. Bé, és que les casualitats,
1: és que
0: a vegades...
1: És que no hi pots fer-hi res, torna a Catalunya. I si estàs vivint a Suïssa, vés-te'n a altitud, és un refugi. Allà sí que tindràs fred.
0: Ben dit. Va, i molt bon apunt el de Lluís. Jo crec que és un dels tuits de la temporada, no tant per la manera, sinó per el contingut i per la idea que es transmet de fons. Ens diu: em sembla un golaç per l'escaire que haguem normalitzat anomenar a la segona divisió la Lliga Hipertensión i que això es quedi en l'imaginari col·lectiu. Soc molt d'aquest equip, jo.
1: La Lliga Hipertensión en més d'Hipermoix.
0: Clar, perquè, ostres, fins a la penúltima jornada gairebé d'ahir...
1: Tant tots allà jugant-s'ho.
0: A quarts de set, enhorabona als aficionats del Deportivo de la Corunya, del Racing, i molts ànims a la gent de baix. Cultural, Osca
1: i Saragossa.
0: Mare de Déu. Va, molt d'acord també amb l'observació de l'Aleix avui, que ens diu: Rafa Juste té el carisma necessari per ser el relleu de la porta al futur. Goat total. Estava animat, també, a la celebració de la Lliga de Campions femenina.
1: Sí, és personatge, Rafa Juste.
0: Jo crec que... O sigui, m'agradaria veure una reunió de feina de Joan Laporta, Rafa Juste i dos amics seus, o algun sopar d'aquests de celebració.
1: Sushi,
0: també...
1: Sushi, per mi, segur.
0: M'agradaria. Va, i què en penses d'això, Andreu? Ens diuen avui: sempre m'ha fascinat com Guardiola va poder prendre prou alemany com per defensar-se a rodes de premsa en només uns quants mesos. I, en canvi, després de 10 anys a Manchester, segueix tenint un anglès terrible.
1: A veure, no, és que jo l'anglès terrible, ja saps per qui... No, terrible no, o sigui, un anglès justet, tu ja saps a qui em refereixo, no?
0: Bé, no, és que no en farem comentaris. Però sí...
1: Don un all.
0: Però sí que s'ha de...
1: Good evening.
0: Però sí que s'ha de dir que les paraules adreçades als aficionats del Manchester City aquest últim partit com a entrenador allà... Potser esperaves alguna cosa més, no? Alguna construcció més,
1: sí.
0: No sé.
1: Algun connector, un however.
0: També és molt fàcil aquella de: ostres, estic molt nerviós, per tant no em surten les paraules,
1: no,
0: que també pot ser. També pot ser. Va, el que sí que és una barbaritat és això que ens escriu en Carlos avui. Diu: si el Rayo guanya la final de la Conference, es podria creuar amb la Juventus i el Milan a la pròxima Europa League. Això sí que és una ficció.
1: Això és una ficció.
0: Enhorabona també als aficionats del Como, classificats per la Lliga de Campions de la temporada que ve,
1: Home, el pressupost que tenen, a veure, tot sí. Dir que...
0: També és més fàcil.
1: Sí.
0: Va, només un apunt de tot el cap de setmana musical a Barcelona, Andreu. Ens diuen avui: estic veient els concerts de Bad Bunny i després de crear el concepte FOMO s'hauria de crear el seu antònim, també. Atenció a tota la fornada de concerts que hi haurà a Madrid, també, que ens portaran...
1: Moltes històries.
0: Onades de històries, posts, tuits, publicacions i tot el que hi hagi.
1: De tot. De tot el que es pugui publicar a xarxes, ho farà la gent.
0: Per tant, també molta calma i molta tranquil·litat.
1: Ja ho diu el disc, devi tirar més fotos.
0: Correcte. Va, som-hi, que la Marta ens vol comentar això avui. Diu: a Catalunya diem fer un vermut com si fos una cosa innocent i acabem sortint d'allà a les tantes amb tres confidències i la dignitat justa. Fem un vermut ràpid és la segona mentida més gran del país després de ara vinc.
1: Estic d'acord. Dóna'm un minut.
0: Un minut i...
1: Res, 3 segons.
0: Hi ha una altra expressió que a mi m'agrada molt també, que és la de ara després.
1: Ah, aquesta és la... Sí, sí, sí. Ara després ho faré, sí, sí.
0: Ara després no. O ara o després. És que no té més.
1: Jo sóc usuària d'aquesta...
0: D'aquesta expressió. Sí.
1: Sobretot a casa.
0: Va, 2 apunts per acabar. El primer ens diuen... Estic en aquesta etapa de la vida on la felicitat no és sortir de festa si no tenim temps per dormir.
1: L'entenc.
0: Jo he de reconèixer que dissabte vaig llevar-me una hora que feia anys que no em llevava, arran de les conseqüències del divendres a la nit, i que vaig poder dormir, que és una cosa que trobava a faltar una mica.
1: Jo és que igual, o sigui, dormir és primordial.
0: Dormir és un gran petit plaer, no?
1: Sí, podríem, és un privilegi.
0: Podríem dir així. Va, i acabarem amb aquesta, que ja és habitual nostra dels dilluns, ens escriuen avui.
1: Va,
0: queden 4 dilluns per a les vacances d'estiu.
1: 4 dilluns
0: per les vacances.
1: Però ja està l'estiu aquí.
0: Escoltarem aquí.
1: Ahir va fer un dia d'estiu.
0: Escoltarem aquí.
1: Ja està.
0: Sense núvols al cel, amb opció d'anar a fer...
1: Índex UV al 9.
0: Terrasseta, crema solar...
1: Platja,
0: ulleres,
1: piscina.
0: Ulleres de sol.
1: Jo ja vaig banyar a la piscina, eh?
0: Jo he de reconèixer que aquest cap de setmana vaig fallar en el sentit de... Es podia haver anat a la platja i...
1: Va fer mandra.
0: No, va faltar previsió, com sempre falten totes les coses, però era un bon cap de setmana per inaugurar temporada de platja.
1: Jo vaig fer-ho en piscina.
0: Enhorabona, Andreu. Quina enveja.
1: Hi ha dies, eh?
0: Sí, sí, sí.
1: Sort que hi ha dies. I estem a 25 de maig.
0: Només.
1: Només. Que no comença ni el Mundial.
0: Correcte. Ens escoltem demà, no?
1: Demà, amb la jefa allà aquí.
0: Doncs va, records, Ona. Fins demà.
1: Va, Ona, adéu.
0: Adéu, Andreu.
1: Passen 7 minuts de 11:15 del matí. El diumenge 7 de juny, el Bike Abadeses organitzarà la 20a Cavallera BTT aquí a Sant Joan de les Abadeses. Així doncs, queda menys de 2 setmanes perquè els ciclistes recorrin els corriols i pistes dels boscos de la zona. I per parlar-ne de tot això, doncs ja tenim l'Isaac Muntades. Isaac, bon dia, què tal, com anem?
15: Bon dia, Andreu, com estàs? Doncs mira, avui per parlar-ne tenim amb nosaltres en Xavier Guillaumes un cop més, que ell és el director de la BTT Cavallera, que ens donarà tots els detalls d'aquesta prova no competitiva. Després ho especificarem perquè és important comentar-ho. Bon dia, moltes gràcies, Xavi, per ser nosaltres al Territori 17 un cop més.
16: Hola, bon dia a tots.
15: Enguany, Xavi, és un any molt especial perquè es compleix el 20è aniversari, que no es fa cada dia, de la BTT Cavallera. Com valores el fet d'haver-hi arribat? No sé si tu ja has estat més o menys des del principi o...
16: No, la veritat que jo em vaig incorporar ara fa... des de poder un any abans del Covid, que devia ser 2019,
15: no?
16: 2019. I, bueno, fins ara encara estem aquí tirant del carro.
15: Recordem que no és una cursa...
16: No, la Cavallera sempre ha estat una marxa, vull dir, des dels seus inicis, que fins i tot es feia l'esmorzar a mitja pedalada, que, bueno, això es va deixar de fer perquè molta gent ja n'hi parava, després havies de marxar amb la panxa plena i encara et quedaven 15 quilòmetres, i, bueno, es va decidir, doncs, que no, que l'esmorzar... i l'àpat es faria al final, però que continuaria sent una pedalada i on pugui venir tothom a disfrutar, que ningú se senti amb pressió de si quedo últim, si quedo primer, i és el que venim a fer, vull dir, a disfrutar.
15: Mm-hmm. Quines altres diferències hi ha d'una prova? No sé si amb el tema marcat ja si hi ha diferències,
16: sí,
15: eh?
16: Sí, bueno, amb el tema... La Cavallera sempre es havia marcat igual que una cursa, però des d'uns anys enrere ja portem unes quantes edicions que estem limitant molt el marcatge. Primer per un tema de medi ambient, no? El que no volem és emplenar el bosc de cintes de plàstic que quedin per allà, haver-les de treure, que ens caiguin, i com que la tecnologia d'avui en dia ens ho permet, perquè hi ha els GPS, tothom està molt acostumat a anar amb GPS, i és una eina, doncs, molt... que es pot fer servir i no cal. Sí que posem marques a tot el que són els trencants més punyeteros, diguem. D'una pista que t'has de ficar amb un corriol que no es veu, doncs allà ho marquem, ho marquem bé i ja està. Però el de més intentem posar el mínim de marques possibles i llavors hem convertit el plàstic en cartró, Mm-hmm. Que clar, això, si ens plou el dia abans és una putada, perquè el cartó es mulla, cau a terra i, bueno, és un altre hàndicap, però, bueno, almenys no hi tenim el plàstic allà penjat per la muntanya.
15: Les places, Xavi, no sé si estan limitades a un nombre de ciclistes i una mica saber el ritme de les inscripcions.
16: Bueno,
15: com
16: sí,
15: va?
16: Limitades, sempre ho havíem limitat a uns 300, però com que no hi arribem mai, ja tampoc ho limitem, vull dir, ara no... Solem arribar a uns 200, 200 i escaig, i aquest any creiem que també serem uns 200, 200 i algo. Ara portem, em sembla que eren 130 inscrits o 140, i aquestes dues últimes setmanes...
15: Són els que s'escriu, sí, més gent, no, normalment?
16: Sí, perquè la gent espera veure el temps que farà, allò, si el dinar d'última hora, veure si surt, si no surt, bueno, compromisos, i molta gent a l'última setmana és la que... es decideix.
15: Així vol dir que gaudeix de bona salut, eh? Per això la cursa, Xavi,
16: sí,
15: donarà per més anys, veient això.
16: Esperem que sí, aviam. Tenim un equip, ara la Junta, que, bueno, potser algun continuarà, potser algun no. Hem de mirar, aviam, de cara a l'any que ve, l'equip que serem i si es pot continuar tirant endavant o no. És un dubte.
15: És un dubte, però segur que sí, eh? Ara us empenyarem perquè pugueu tirar-ho endavant. Quatre circuits diferents, Xavi, això és molt important. Comencem, si et sembla, per l'Ela, que és el més difícil, no? Explica'ns una mica per on passa, característiques...
16: Sí, bueno, cada any fèiem un circuit llarg, tècnic, com ha estat sempre a la Cavallera, llavors un de no tan llarg, més curtet, i llavors un de, que en dèiem la moderada, que és un de molt, ni curt ni llarg, un terme mig, uns 25 quilòmetres, però molt fàcil. Uh-huh. Aquest any què ens ha passat? Aquest any les ventades que hi va haver a l'hivern ens van deixar els boscos trinxats, els corriols...
15: Molt bruts, no?
16: Impracticables. I ens ha donat una feinada que no ens l'esperàvem. Clar, llavors el fer un circuit extra, totalment diferent de lo que és la prova reina, diguem-ne, no?
15: Sí, sí, aquesta prova L.
16: Aquesta prova L. Fer-ne un de totalment diferent amb la feina que això comporta, pues, no ens vam veure capaços. Llavors el que hem fet és tornar als orígens, que és des de la prova L, que és la llarga, fer dos circuits més, aprofitant aquest, retallant-lo. Ja ha sortit un L de 45 quilòmetres amb 2.000 positius, que això ja és...
15: I tècnicament és, dura, no?
16: I tècnicament dura, que això ja és xitxa. Llavors, retallant un tros, que seria l'inici d'aquest tram, que és el més tècnic i el més dur, ens surt una de 34-35 amb 1.400, que això és el que es havia anat fent sempre a la Cavallera. I llavors encara n'hem fet una altra, de més curt, pels que diuen, hòstia, a mi és que encara 35 quilòmetres, 1.400, per mi és massa. Doncs encara n'hem fet un de més curt, que són uns 18 quilòmetres amb 700. I, bueno, així s'ha quedat la Cavallera. El que passa que cap dels tres és fàcil. Tots tres tenen punts crítics i tècnics.
15: Per on passa, més o menys, no per explicar-ho, però la zona?
16: Sí, aquest any voltem a la zona de Serra Cavallera.
15: O sigui, és BTT Cavallera,
16: Cavallera
15: a Serra Cavallera, que a vegades no,
16: sí,
15: és, no,
16: no
15: ho feu, eh?
16: Anem combinant. Sol ser un any a Serra Cavallera i un any a Santigosa.
15: Finalment, també tenim de curses, eh? La infantil. No sé si teniu, sí, molts nens inscrits ja. Per on anirà el circuit?
16: La infantil és un circuit tancat, que aprofitem tot el que és el parc de l'estació, i això ens ajuda molt al Consell Comarcal, que gràcies als seus monitors i a tota la seva ajuda la podem tirar endavant. Vull dir, des de la Junta del Baix Cabadeses donem les gràcies al Consell Comarcal per tota l'ajuda que ens dona. I, bueno, aquesta és totalment gratuïta. Es donarà una medalla de reconeixement a tots els nens que vinguin. I, bàsicament, aquesta és... la inscripció és el mateix dia.
15: Va.
16: Perquè no sabem mai... si vindran molts pocs, i la inscripció és el mateix dia, totalment gratuïta, i llavors els monitors del Consell Comarcal s'ocupen de distribuir els nens segons les edats, els hi fan fer un escalfament, ho dinamitzen, i la veritat que està molt bé, s'ho passen molt bé.
15: Per aquesta 20a edició, ara em comentaves el tema de les ventades, que has fet molt sí. impracticable tot això, però no sé si heu trobat algun corriol especial, si heu fet alguna cosa especial, algun tros que et faci il·lusió.
16: N'hem recuperat algun d'antic que ens ha fet d'especial il·lusió, perquè a més el tram de baix per travessar un riu ens hem hagut de currar un pont de fusta que ens ha quedat superbé. Bueno, sí, algun tramet sorpresa hi ha.
15: Hi ha, bueno, sí, això s'ho trobaran els que hi vagin i que s'inscriguin, per tant ja ho sabeu.
16: Exacte.
15: Teniu molta gent que això us ajuda amb l'organització i el marcatge. El marcatge has comentat que era menys aquest any, però sí. que us ajuden sobretot a la neteja, podríem dir. Teniu molta gent, molts voluntaris?
16: No, som nosaltres, els de la Junta. Llavors, de voluntaris sí que en tenim el dia de la
15: prova.
16: Mateixa prova, que ens ajuden amb el tema del menjar, ens ajuden amb el tema d'avituallaments. També ens és de gran ajuda el motoclub, que ens ajuda a obrir la prova, que estiguin tots els fils oberts, que estigui tot correcte. I bé, això és el que anem fent cada any.
15: Molt bé. I a part d'això, no sé si feu altres activitats destacades durant l'any, Xevi, que ens puguis explicar una mica...
16: N'havíem fet, però ara de fa uns anys cap aquí, la veritat que amb la cavallera ens porta molta i molta feina i no tenim temps per res més.
15: Res, per acabar, també et volia demanar, ara ho comentàvem fora de micro, el tema de la climatologia, de la meteorologia, el temps... Fa molt bons dies aquí a Sant Joan, avui fa molta calor.
16: Sí.
15: Vull dir que, m'ho comentaves, és bo per una part, però també té el seu problema, no, això?
16: Sí, no, que faci bo és un punt, perquè si no, si s'esperessin xàfecs i fes molt mal temps, els inscrits baixarien, està clar. Però sí que el terreny, per anar amb BTT, no és del tot bo que estigui sec del tot. Un punt d'humitat sempre va bé. El pneumàtic s'agafa més bé, vull dir, és millor per la BTT.
15: Doncs esperem que 3 o 4 dies abans plogui una mica.
16: Sí, i el que faci allò un ruixadet.
15: I
16: ens deixi allò aquell punt d'humitat que caracteritza el territori.
15: I el dia de la prova, doncs...
16: Que faci sol
15: i que és el que volem tots.
16: Exacte.
15: Doncs moltes gràcies, Xavier Guillaumes, director de la BTT Cavallera, que enguany arriba aquesta 20a edició i per molts anys més es pugui fer, i ja ho veieu, d'augment 130 ciclistes inscrits, segurament arribarem als 200, vull dir que en aquesta marxa no competitiva ho remarquem també, perquè així tota la gent de tots els nivells doncs pugui acostar-s'hi i adequar-se a la prova que millor li vagi, si una prova més tècnica i més llarga o una de més moderada i més senzilla. Gràcies per haver estat amb nosaltres aquest
16: matí. A
15: vosaltres. Gràcies.
16: A vosaltres, gràcies.
1: Passen gairebé 4 minuts de 3 quarts d'11 del matí. Avui a l'espai de l'entrevista parlarem sobre el català, però de forma diferent. Ho farem del projecte de parelles lingüístiques de Sant Feliu de Codines amb una persona que durant els mesos de gener a maig d'enguany ja ha participat com a mentor. Per parlar de la seva experiència i del que és ser parella lingüística tenim amb nosaltres Àlex Balaguer i ho farem de la mà de la Laia de Déu des d'una codinenca.
4: Bon dia, Àlex Balaguer, gràcies per venir. Parlem de parelles lingüístiques perquè tu n'has format part d'aquest projecte que s'ha fet aquí a Sant Feliu. Primer de tot, m'agradaria que m'expliquessis com vas acabar i com és que vas voler participar d'aquest projecte.
17: Hola, bon dia. Doncs bé, jo a finals de l'any passat, del 2025, vaig haver anunciat per xarxes socials que l'Ajuntament penjava que feien això de les parelles lingüístiques i que buscaven voluntaris. Llavors jo sabia de companyes de feina que ho havien fet a altres pobles i em vaig animar i vaig escriure un correu electrònic i llavors em van contestar i em van citar, em sembla que era el gener, per allà començar tot el procés on ens van reunir tots i ens van ajuntar en parelles i llavors ja va començar aquí tot el tinglado.
18: Clar, perquè com et junten amb una parella lingüística? Perquè entenc que no ha de ser fàcil.
17: Això no... Clar, les organitzadores, l'Elisenda i la Maria del Mar, és qui ho feien per perfils. No sé si era per edat o... Perquè a mi, en principi, em tocava amb una noia i al final va ser un noi, el Tiago, d'origen brasiler, que ja porta anys aquí, i ben bé, com fan aquesta selecció, clar, jo no t'ho sé dir.
18: I què tal l'experiència? Com ha sigut aquesta experiència? Era el primer cop que ho feies?
17: Sí, era el primer cop. I molt content, la veritat.
18: Perquè de què es tracta? O sigui, què s'ha de fer en aquestes parelles lingüístiques? Què és l'objectiu principal?
17: L'objectiu és que els aprenents, que ells mateixos són voluntaris, o sigui, que tenen ganes d'aprendre o de perfeccionar el seu català parlat, aprenguin, bàsicament, des de la xerrada, des de parlar. No es tracta de classes de català, ni res semblant, sinó que amb el dia a dia doncs vagin parlant català i amb tu el 100% de temps que estiguin amb tu ho facin. Perquè es troben que a vegades amb l'entorn de la feina familiar o el que sigui, no parlen tant català, llavors s'aprofita aquesta ocasió per parlar-ne, perquè tal com està el català, doncs avui en dia és necessari.
18: Clar, perquè quanta estona passàveu junts, tu i el Tiago? La setmana ho marcava el projecte o cada parella decidia...?
17: Mira, el projecte et recomanen que, crec que va ser de gener a maig, que fessis almenys, crec que eren 10 hores, un mínim, es recomanaven. I realment a la cloenda que ens vam trobar amb altres parelles, nosaltres som dels que més vam fer, crec, perquè ens trobàvem cada setmana. Però cada parella pot funcionar diferent. Hi ha d'haver aquesta flexibilitat i llavors si una setmana podíem quedar, quedàvem, i si una altra setmana no podíem quedar, doncs no quedàvem, bàsicament. Llavors quedàvem per fer un cafè cada dimarts, nosaltres ens ho vam plantejar així, i estàvem mínim una hora. D'una hora, una hora i quart, una hora i mitja màxim. Sí, sí, i setmanalment va ser.
18: I de què, clar, de què es parla en aquestes parelles lingüístiques? Perquè em sembla molt interessant alhora, però alhora és com... Et trobes amb algú que no coneixes i de cop sí. Has de parlar. De què parles?
17: Doncs, com si coneguessis algú nou, parles de tot, de la vida, de tot el que et puguis imaginar. Nosaltres ho vam enfocar així. Sí que al principi és el que dius, que no et coneixes i llavors potser... tens aquest punt de timidesa, però que amb els dies va marxant. Llavors vam parlar de tot el que et puguis imaginar de la vida, doncs de política, de com viu, d'on és, de què li agrada... És conèixer una persona i, mica en mica, doncs, vas aprofundint en més temes. I hi ha una cosa que em va agradar molt, que si no saps de què parlar, o se t'acaben els temes, o pel que sigui, l'Elisenda i la Maria del Mar ens van passar una guia...
18: Vale.
17: Amb un PDF, llavors allà hi havia temes per parlar, però en detall fins i tot, i la cultura, i si vols parlar de la dansa de Sant Antoni, tot el que vulguis, o els plats que menja ell al seu país, clar. Tot això.
18: Vas conèixer també la seva cultura?
17: Sí.
18: Que guai.
17: Em va explicar bastantes coses, sí, sí.
18: I ara jo em pregunto, perquè clar, al final són de gener a maig, són 5 mesos, pràcticament, que heu estat plegats, compartint una hora i mitja a la setmana, que és molt, vull dir, a vegades costa quedar amb els amics. Què heu après mútuament l'un de l'altre? Perquè segur que hi ha aprenentatges que heu fet mutus. Hi ha tu com a mentor, però ell també com a aprenent.
17: Sí, doncs, veus... Bueno, realment ell porta molts anys aquí, però, clar, ell és del Brasil. Llavors, t'explica moltes coses de com funcionen allà, que aquí són diferents, i t'obre una mica la ment dient... Ell deia, feu això així, però això no m'acaba d'agradar, allà ho fem diferent... I realment et fa pensar, diu, no sé si allà és millor, aquí millor... O sigui, t'obre la ment i aprens de l'altra cultura, també. Tot i que està molt integrat aquí i també segueix les tradicions d'aquí i, bueno, també és bonic, això.
18: I, clar, jo ara ja per anar tancant... què cal tenir per ser parella lingüística? O sigui, qui es vulgui apuntar en properes edicions d'aquest projecte, què ha de tenir una persona per ser mentor?
17: Jo crec que parlar català bàsicament és el més important, perquè no et demanen uns requisits a més de parlar català. ho pot fer tothom qui tingui ganes de que l'altre aprengui, de xerrar català amb gent nouvinguda, i les ganes, jo diria, les ganes de no d'ensenyar català, sinó de parlar amb altra gent que vol aprendre realment el català, i tenir temps, almenys una mica de temps, per disponibilitat per quedar amb l'altra persona.
18: I com d'important creus que són projectes com aquests per fomentar la llengua catalana?
17: Doncs molt, jo crec que molt importants, perquè considero que el català, al cap de molts anys, l'acabarem perdent tal com està, perquè cada vegada es parla menys a les escoles, als adolescents, i per mi és una pena, perquè jo m'estimo molt el català, sóc català, i llavors em fa pena. Llavors, a nivell polític i institucional s'han de fer moltes coses, ja s'està intentant, però hem de ser els primers a quan algun xerra en castellà, no canviar directament al castellà, sinó parlar català, perquè potser l'altre vol aprendre i encara no el sap, i això és un pas que a mi sempre, i molta gent, ens ha costat. Jo crec que cada vegada estic intentant parlar català més als nouvinguts perquè aprenguin això, i hem de canviar aquest xip, i llavors el projecte aquest de parelles lingüístiques jo crec que és molt important, tant per la gent que ve de fora que realment vol aprendre el català, com nosaltres, els catalans, que no volem que es perdi la llengua, doncs fomentar-la d'aquesta manera.
18: I per últim, ja per acabar, amb què et quedes d'aquesta experiència i què li diries a algú que s'està pensant ser parella lingüística?
17: Doncs em quedo amb que coneixes una altra persona, això que t'explicava abans de que t'obre la ment, de que aprens la seva cultura d'on ve, i de que veus realment que molta gent vol aprendre català. Llavors, no només fas un company com a parella lingüística, sinó que inclús jo sé de gent que han fet amistat i al cap dels anys segueixen quedant. I jo crec que això és bonic, perquè integra l'altra persona i és maco, no?, de fer una nova amistat, sí, o almenys un nou conegut o nova coneguda, i a sobre aprendre català.
18: Doncs ja estaria. Moltíssimes gràcies,
17: molt bé,
18: Àlex.
17: Gràcies a tu, Laia.
1: I fins aquí el Territori 17 d'avui. Com hem pogut sentir o veure, hem acabat amb una entrevista per part de la Laia de Déu, que ha conversat amb l'Àlex Balaguer, i nosaltres, com sabeu, hi tornem demà, com sempre, a les 9 del matí, aquí al Territori 17, amb les notícies, també entrevistes i la tertúlia del Traster. Que tingueu un molt bon dia. Fins demà a les 9.

0: Territori 17, un magazín del nou FM, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Ràdio Vic i La Veu de Sant Joan, amb el suport de la xarxa.
1: El nou FM,

Thank you.

l'última bala. Ens impacta, se'ns clava, per fora el cor ens deixa, ens aire. Cultrum, calmant la ràbia, ho canviarem tot. Durem dins la pell sempre el tambor que ens ha fet créixer. Vivim rient i somiant junts. Serem sempre a cop de punt contra aquells murs que no ens deixen veure lluny.

0: to hear this song in the fucking radio, man!
1: Ara som gegants.
2: Estrip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
3: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
2: Estrip, la revista de les bones notícies.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.
2: Tu mirar, a fuego lento tu nada.
3: Apassionat, amb Ràdio Vic.

Som foc tots dos i encara crema. Portem a dins el crit d'un món que desespera. Portem cançons, desitjos nobles. Cantem per provar de refer el camí dels pobles. Som foc tots dos i encara crema. La llibertat.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Strip, la revista de les bones notícies.